0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Make it worse.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la...

metres amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva i, si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular, o com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat, perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot: la invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són, atletes d'èlit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no surt a les ecografies però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada, amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar pues, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on hi coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímuls ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat des de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és l'era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, bueno, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionals que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí, sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball dels esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí, és la base, la qualitat dels entrenadors, que en aquest cas hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, sí, sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan ben les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sona.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Es que yo estoy bien, no necesito un psicòleg, ¿no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia lo que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu. No? S'ha de treballar molts aspectes en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? per poder participar en un esport com cal. No?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El cap també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps tu, Fandote?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
5: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...?
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu. Només una veu. I que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
5: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres... És que depèn. Si acabo de menjar, doncs pues no. Uh-huh. Perquè em veig més inflada...
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar?
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
6: Depèn del dia. O sigui...
0: Depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja doncs em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
6: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
6: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de coses, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària. Era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
7: No.
0: No?
7: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
7: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
7: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
7: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell i em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... Es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
8: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
12: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
13: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
14: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
12: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant... menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
13: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
14: Sí que he fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
15: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
12: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
13: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
9: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
14: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
7: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
7: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. Que veiem, potser...
7: Els anuncis de Colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
7: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè o sigui, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
6: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
6: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories... I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfos?
2: No,
0: Jordi?
7: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
6: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
6: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
6: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
7: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, doncs jo estava superfeliç, tal qual, arriba, vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
7: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
7: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
7: t'era
0: una mica igual?
7: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
7: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
7: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: Uh-huh. I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
4: es mostren tal com
0: més de diversitat.
4: Són. Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
7: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós, a vegades, a les xarxes socials, quan surten vídeos de gent molt esportista, que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
6: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte. Això
6: quin
0: és...
6: porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie i mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
16: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
8: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
11: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
13: Sí. Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
8: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
11: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
17: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima i, en canvi, la dolenta és una noia més grassa, lletja...
13: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
15: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat, realment.
10: També és veritat que crec que ara ja, actualment, s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
6: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos.

0: quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
1: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
1: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Mm. Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Llavors,
0: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Pel físic, eh?
3: Jo penso que, en tant el físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts... que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li ha agradat al noi, si em fico això, li ha agradat a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
3: Sí.
0: Us agrada?
3: Sí.
0: Sí? Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
3: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
1: Les dues.
0: Per cap, eh?
4: Per cap, sí. Perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
1: Les dues.
0: Sí?
1: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
1: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
1: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
1: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
1: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
1: Practico
0: dit, eh?
1: Practico per salut.
0: Vale.
1: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
3: Sí,
0: Júlia.
3: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
3: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
0: clar,
3: si em provo la talla S, és més petita, i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
4: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a... voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà tan ben embolicat.
3: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser de fuet, potser de formatge...
3: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
3: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
3: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya Xènia vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
2: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent

0: Sí. Bueno, primer preguntarle si está bé. Uh-huh, ja de primeres.
1: T'aproparies, per tant.
0: Sí, i si i de normal si està fent això, és, jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar, llavors el que necessiten és una abraçada.
1: Molt bé,
0: o sea,
1: ostres.
0: No, ni dir-li no facis això, sinó
1: clar, no una abraçada. No fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport. Ja. I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
2: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li has de menjar.
1: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí. diries sé que estàs fent això i t'ajudo.
2: I t'ajudo, exacte.
1: I si I no donaré una... vol...
2: Aquí ja...
1: Perquè tu li volies fer una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
2: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li.
1: Eh?
2: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
1: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
2: Exacte.
1: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
3: Jo... Primer li preguntaria uh-huh. i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, uh-huh. aquest, amb la Xènia en aquest cas.
1: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
3: Exacte, uh-huh. però no parlar...
1: Que no el llenci a la paperera.
3: Exacte, no parlar de menjar ni del seu problema, sinó vale. de la vida. I si no la vol, uh-huh. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
1: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la dura que jo que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia, què faries?
0: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant, en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, uh-huh. i que entengui d'una certa forma no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
0: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela, la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger, és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
0: Jo crec que l'últim, com és ella?
1: L'últim és el Biel, el que
0: el
1: diu
0: Biel,
1: de les flexions.
0: Jo crec que ha caigut una...
1: En una trampa.
0: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors,
1: clar.
0: Aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
1: Ai, ostres, que bonic això, molt bé. Molt bé, o sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser
0: sí.
1: llegint alguna cosa o algun assessor, no?
4: I que... ja sense patir un de dos.
1: Molt bé. Per tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? Jo... La Daniela, el Roger o el Biel?
2: Ho tinc molt clar, la Daniela.
1: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
2: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
1: S'ha passat, s'ha passat.
2: S'ha passat.
1: Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
2: No sé què li diria, però...
1: Perquè, evidentment, es queda sense pati, i això ja està clar, això ja està decidit, no? Per part teva està clar.
2: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... Freixir paraules... No sé, no sé què li diria, ho hauria de pensar.
1: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
3: Jo deixaria fora la Daniela.
1: Ai.
3: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la... Si
1: perquè
3: la...
1: el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
3: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
1: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
3: És més coses que gorda.
1: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
0: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
1: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense patir. I és la Daniela. Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
2: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... A les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Sí. Mm-hmm. Que el món gira.
1: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que, per tant, li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
2: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Mm-hmm. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
1: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
3: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
1: sí, hem d'acceptar-ho ja.
3: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
1: I et serveixen aquestes xerrades?
3: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
1: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
0: Vale, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica en nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Mm-hmm. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
1: acompanyar,
0: sí,
1: també.
0: Sí, exacte. Mm.
1: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
4: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
1: deia també
4: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, el que facin xarxes de com passar-ho o com ajudar, no... què és, perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
1: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser haurem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista, no sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
2: Sí.
1: Sí.
3: Jo ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira. I vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. Uh-huh. I...
1: Que bo això, no?
3: Sí.
4: Jo també.
3: Sí.
1: Sí, sí. Sí, va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull sí, que el meu algoritme sigui en positiu. No?
3: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
1: I tant.
3: I no sé.
1: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí. No? Exacte. Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer i a casa els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi... Com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
2: Les famílies apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, uh-huh. si és amics de veritat.
1: I tant.
2: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i uh-huh. has de menjar perquè has de menjar.
1: Clar.
2: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
3: Sí.
1: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una trobada
4: familiar... Però la brometa.
1: La brometa yeah. o la típica trobada familiar. Ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Mm. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
3: Sí, penso que cal també educar els pares perquè uh-huh. veure, per exemple... Els...
1: Cal un podcast per a les famílies, eh?
3: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials. Yeah. Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època n'havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
1: clar,
3: saps?
1: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
0: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
1: Mhm. Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes, tot el que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Uh-huh. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, uh-huh. fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
2: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Uh-huh. Bianca, tu amb què et quedes?
3: Jo, primer de tot, si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
1: busca
3: ajuda.
1: Que tu quedis per tu, no?
3: Exacte, perquè és que després això surt.
1: I
3: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
0: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... He necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: Uh-huh. I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu, i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afcadio Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se, i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. «I tot i així, sempre volíeu que us el llegís». Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: L'hora del podcast.

0: Sabies que...
1: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar?
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Laram. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al Nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a Nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. La Selva, l'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen, l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: amb València. Tu i jo morim. Doncs comencem amb aquesta música festiva de La Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa. Avui he agafat i m'han llevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja ha obert, fins i tot abans de que tu et despertessis, eh? I estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, eh? Més l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu, busquem-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat. Com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir, entens, aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo, tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, La Fúmiga, ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder, sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot sí. On visc, que és horrible.
0: Sí.
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinizadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És, formes part de la cadena tròfica, de la sí, la biodiversitat del món mundial. Fas un bé,
1: correcte.
0: Fas un bé comú.
1: Sí, sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Que, no, això sí que no ho sabia. Més perillosos del planeta. Ah, per allò de transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram, d'Obert per Vacances, o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà.
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot el cuca viu, viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Ens donen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres, doncs, més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del Plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que ja està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del Plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballar treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forés. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les ventes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, sí, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, marge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les ventes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un de xifres que van anar sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plater d'aquí uns minutets. Fins
1: I
0: ara.
1: Tant.
0: Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la Déu Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana, pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat, vaja, en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar aquest pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa, et dono més temps perquè ampliïs aquest argument que t'explicaves.
5: cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter. I, de fet, l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó. D'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale, Teresa, fantàstic.
0: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix?

0: en la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
1: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
0: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de, de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
1: Clar, allò de l'autonomia.
0: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
2: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
0: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
2: Vinga.
0: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
2: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos a aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
2: A vosaltres, igualment.
1: Seguim endavant. Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
3: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
4: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, ja el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs, és aquest mural que fem a Juneda.
3: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
4: Exacte.

0: una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? I llavors doncs, sí que teníem, sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
1: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
0: Gràcies.
1: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
2: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
1: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
2: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
1: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
2: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs, alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
1: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hagués.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no,
0: sí,
1: no se sabria?
0: Clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passen, sí. Aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira,
2: a tothom.
0: Ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes.
1: Clar.
2: De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits,
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és bé.
2: De manera que... en aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant. I aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a la Biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu.
1: Uh-huh.
2: A mi,
1: Sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà. I al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en el golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tota Si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com, a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits... A mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones.
1: Fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic, moltes vegades se t'acosta i et diu el què. No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen, i aleshores, si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol. Escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. Vale. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menys perill, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més... No és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina. I això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poqueta estoneta per acabar, Núria, però una dels actes de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs... de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus com t'ho dius? Ja ho sabia,
2: i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Esprivo, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dient cada crit que es fa.
0: Sí. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. Sí, això... No em deixen, que diu que petaré el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara, si l'entrevista... Albert, saluda, tanca tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: de
0: Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a la B10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, Maria Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no. N'he sentit molts, però que em funcionin, no. Perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica. Amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: També. Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò... El sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga. L'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: No condiciona la vida, per la part de no pot ser això. No, volem remeis que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat
3: també. Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Ma germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que he apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: Això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament
0: a
4: totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla.
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la...
1: Ostres, jo sí que ho faig,
0: trencant-te la pell.
1: No. És a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement no marques, només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Una marca. Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Sí.
1: Què et sembla?
0: Me sembla surrealista. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja està. Ja sé. Allò que vols dir que claves la ungla i queda
1: Correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no ho sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta, va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picor, vull dir que...
0: Si t'ho fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fàbrega, de cremetes, no, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també, també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16, 46, 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, correcte. O bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta
1: també,
0: elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, eh? Segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
10: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
11: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, el castany millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
12: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
13: Jo no sóc amiga dels mosquits i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes li picaran amb ella.
14: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat i, efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
15: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera, però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
15: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, una època més plujosa, el que li toca doncs, pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
16: Aquest any la incidència dels mosquits està sent alguna més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sí, el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits. No ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència. Baixa la compra d'antimosquits, però respecte al que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o 1 any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem el tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
17: Les malalties transmetes per mosquits que són més comunes amb el viatger, generalment, sol ser el dengue, la malària, la chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana, però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per el mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
17: Normalment la profilaxi és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho d'una manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... El mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional de viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa no? el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
18: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
18: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada. I avui nosaltres, per això, hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
19: Hola, bon dia.
18: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
19: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serra de la Litoral.
18: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
19: Doncs aquí 362 hectàrees.
18: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
18: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
19: Bueno, doncs, bueno, la ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
18: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
19: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi, vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis i després, en seguida, el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament, quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
18: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir, perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
19: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
18: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a Núria, de mentre et pregunto...
0: No passa res,
18: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
19: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
18: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
19: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serralada Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
18: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
19: No ho puc dir per ràdio el que estava pensant.
18: El que vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
19: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
18: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor.
19: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruistament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més, ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, i que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc a poc anar aconseguint recursos.
18: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja vau haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
19: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament, sí, sí. No ho veiem, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
18: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
19: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests tres pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
18: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els dos premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
19: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
18: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
19: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres. Mm-hmm.
18: Doncs important avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè, com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
19: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat. Al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de gent rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
18: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
19: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
18: sí,
0: teniu de tot a Premià.
18: Canviant.
0: Eh? Molt bé.
18: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
0: Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, eh? Ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada, feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més, justament, amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
20: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
21: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis. No? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que hi visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran, fortificada, però que, en tot cas, seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I, per altra banda, tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
20: I si Sant Jaume fos realment un assentament

0: l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments. Van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no?, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no?, i que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
1: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora de muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de teler, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
0: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
2: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posats a dir rècords arqueològics, no?, que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no?, pues, les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues, són aquestes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema de defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
3: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanà són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
2: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè mos feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen, doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos, doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és

0: on estarien els ramats d'ovelles, s'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria... És a dir, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia. I per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera. I són estos telers, la tecnologia són estos telers.
1: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser el final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
0: Va haver un atac, va haver... De fet, primera vegada que en la història del que avui és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
1: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els cinc assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
2: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
1: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
3: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, Baja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar. Perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà... Peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
4: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
5: Era una necessitat que ho fèiem a bordó, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem quatre peixos que havíem agafat i d'allí pues, fèiem el ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
4: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i feinejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament lo dinar.
5: Aquest home era el que se'n cuidava, de, pues, que si ja feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, ja, i un quilo de cebes. Iau, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem pues, lo ranxo bordó. El peix a les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem els ingredients eren estos, ja, no hi havia més a una barca.
4: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
5: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
4: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú,
5: ¿verdad? Jo et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, perquè netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, 4 anys picats, allò, pues, no, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix pres i que el triàvem. Que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Pues jo em poso en 4, l'altre 5, 3, 2, 1. I d'allí sortia un suquet que allò era una i si feies del caldo, pues no cal dir-ho.
4: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
5: Sí, és que d'una classe de peix podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entrem a ports pues, com a Ruga, a Segur, a Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per estos puestos vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir, el que tenies a bordo. M'entens? Tot era bo.
4: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant a través de les generacions quan el jove veia cuinar, no?, el gran, no?
5: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van en terra. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades 2 dies.
4: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten acadèmia, amb la boca a orella. Ei, com ho fas? Què hi poses?
5: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims, i encara estan els mariners que anàvem allí, que encara estan tots vius. Jo me'n recordo que fèiem tot això, mos ho menjant nosaltres, 5 o 6 serrans, 7 cada un, però és que estava tan... Estava tan mort i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo. I boníssims.
4: L'important és que no es perdi, no?
5: Sí.
4: Tota aquesta cuina, aquesta tradició. Perquè als restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
5: Claro, s'ha de fer més bonic. O sigui, això nostre mira potser més el gust del peix. En terra potser més mira el gust de la salsa. Perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius. Que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salsa té en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i au, ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un rajoli a la bau. Iau.
4: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
5: A tu.
3: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
6: Avui treballo, avui
3: treballo.
6: Sant
3: Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
6: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
3: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
6: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme, la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
3: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
6: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
3: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
6: Doncs sí, està ara mateix, fins aquest cap de setmana, és dansa en el Poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
7: També les propostes de cultura i paisatge. I amb l'Aplec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar l'Aplec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedratosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
6: I a part del festival, doncs, també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
3: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs, tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
6: Igualment, fins demà. Adéu.
3: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa.
8: Sí,
3: dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits. Això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort. Això va ser l'any 72, quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
9: Molt bones.
3: I hola i adeu.
9: Hola.
3: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
9: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
3: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
9: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
3: Ui, jo crec que sí, les que mullen, no? Directament les que mullen. Les que et pots refrescar ja.
9: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
3: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre
9: totxanes. Allà seria una altra opció.
3: També. Mira, m'agrada.
9: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1646-65.
3: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
9: Fins demà.
3: I així, a ritme dels dors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

excusar-me per parlar, potser de coses sense seny.

sis miralls que es van cansant a poc dels meus consells.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Run!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets del Serrallo. Segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: La història d'amor i la parada de la meva vida són les recomanacions de la Misha.
2: Ja que estem al ple de l'estiu, avui començo amb una recomanació infantil temàtica. És Un dia d'estiu, la segona part de La història d'amor, de Yeonju Choi.
1: Nosaltres començarem amb un aniversari, els 60 anys de la llibreria Atzerà. En parlem amb la Gertri, una llibretera de Socarrel.
3: Quan anàvem a Barcelona, això ho vaig penjar l'altre dia a les xarxes, que anàvem a Barcelona en aquella època sense cinturó ni res, plegàvem els seients, anàvem a Barcelona, allà hi havia un magatzem que era dels germans Fàbregas, que anaves amb carro, com si anessis a comprar, però anaves omplint de llibres que serien els que portaves a Tarragona a vendre. I de tornada anàvem un germà i jo sentats damunt de les caixes, perquè clar, no hi cabíem. S'aplegàvem els seients i sentadets allà damunt de les caixes.
1: Continuarem amb un llibre on la història en majúscules s'entrellaça amb la història quotidiana, plena de detalls. Dos llibres d'en Josep Lluís Castelló Vila, Quina llet i per un plat de nata, publicades per Pagès Editors.
4: Que veure que l'origen d'aquests llibres és que sempre he sentit, diguem-ne, que tenia un deute, un doble deute, no? Per una banda, amb els meus avantpassats i, per altra banda, diguem-ne, amb els meus descendents.
1: Arrodonirem la secció mirant també a l'estiu de cara, amb la novel·la Aquell estiu enmig del temps, d'Isidre Grau, publicada per La Campana.
5: Perquè s'ha de llegir. Vull dir, no és una novel·la que passin grans conflictes, grans coses, grans històries, grans secrets, sinó que més que res és el com passa i també el paper dels silencis.
0: Més estiu, més calaix, més continguts. Mònica Socies ens acaba de presentar un avançament del que ara mateix estem a punt de compartir amb vosaltres en aquesta edició número 355 de la temporada 7, capítol 50. Benvinguts. Benvinguts.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-hi, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Ja que estem al ple de l'estiu, avui començo amb una recomanació infantil temàtica. És Un dia d'estiu, la segona part de La història d'en Mo, de Yeonju Choi, una autora sud-coreana que està publicant en català Libros del Zorro Rojo i que ha guanyat diversos premis internacionals. En Mo és un gatet curiós i una mica despistat que viurà diverses aventures pel bosc i la selva en companyia d'altres animals. El primer títol s'aixeca en plena nit per trobar l'origen d'una llum misteriosa, i el segon, com una caputxeta felina, visitarà els seus avis, però s'acabarà perdent pel camí. Ens parla sobre la importància de no rendir-se i sobre perdre la por a demanar ajuda quan la necessitem. Les il·lustracions són detallades, amb fons sovint minimalistes, i es complementen molt bé amb el text. De fet, no pots entendre la història si et perds una de les dues coses. El recomano a primers lectors que comencin a llegir pel seu compte i a famílies que llegeixin plegades i gaudeixin posant mil i una veus a diferents animals. Per últim, us vull recomanar La parada de la meva vida, de Martí Bagbayo, publicat per Nandibú, el segell juvenil de Pagès Editors. El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Patia leucèmia. Tal i com diu la sinopsis, La parada de la meva vida és el testimoni de la por, la ràbia, el cansament i la lluita, però també dels petits moments de felicitat viscuts al llarg de 2 anys de tractament. Narrat en primera persona, és impossible no empatitzar amb l'experiència del Martí. És un llibre dur de llegir, però molt necessari, i fa un homenatge merescut a tot l'equip de l'Hospital Vall d'Hebron per la seva dedicació i professionalitat, i entitats com la Fundació Barça o la FANOC, que acompanyen a les famílies afectades en moments tan difícils. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Bon estiu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: 60 anys és un bon aniversari i quan es tracta d'una llibreria, nosaltres ho celebrem amb molta alegria. És el cas de la llibreria Atzarà de Tarragona i en parlem amb la Gertri, una de les llibreteres que n'està al capdavant. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Ara mateix estic absolutament envoltada de llibres, llibretes, de dietaris, giro amb giro, i veig també llibres de signatures, arxivadors, màquines d'escriure. Veig tantes coses que t'inspiren. No voldria que fos una entrevista a l'ús, perquè volem celebrar nosaltres també des del programa els 60 anys, que ràpid es diu això, 60, de la llibreria Atzarà. Sí, no són els 25 que tot es celebra, no són els 50, però 60 anys també són per celebrar. I jo estic aquí amb la Gertri, que ella sempre m'acompanya. La llibreria sou tots i són molts anys, Gertri, però al final acabem tu i jo assegudes a la cadira xerrant.
2: Perquè som les més atrevides de xerrar així per la ràdio. La gent s'amaga.
1: Tu sempre ens has acompanyat, ens has fet ressenyes i bé, jo amb tu també he compartit moltíssimes coses. I és tan bonic tot el que heu anat fent. Heu fet tot un treball d'orfebreria des del minut zero de la llibreria, fins i tot abans d'aquella llavor, i quan dic llavor, tinc un motiu de dir-ho, perquè heu fet una cosa molt bonica que m'agradaria que m'expliquessis, bàsicament als oients també.
2: El punt de llibre, sí, et refereixes.
1: Està molt bé.
2: Sí, bueno, doncs quan vam pensar en celebrar 60 anys, tampoc no volíem fer una cosa molt espectacular, i vam dir algun detallet que la gent se'n puguin recordar. Llavors vam demanar a l'Armand, que és un dibuixant d'aquí a Tarragona, que ens fes una idea. De fet, la va captar i la va millorar molt ell sol, eh? Només vam dir una miqueta d'idea i ell ho va fer. I són dos punts de llibres complementaris. En un mig hi ha mig pare meu i l'altre hi ha mitja mare. Quan els ajuntes, surt la llibreria Atzarà sencera i tots dos formen una figura que estan plantant amb dues regadores la llavor del llibre. I llavors, al darrere del punt de llibre, surt un arbre que creix en tots els llibres, i d'aquí la llibreria.
1: La llavor. I és que els llibres sí que són llavor. Són llavor per les persones, perquè alimenten el cor, l'ànima, la ment, el cuidar-se. Hi ha llibres de... O sigui, quantes seccions hi deu haver ara mateix si em poso a comptar jo a la llibreria?
2: Perquè... Ui, moltes. Si dius seccions, 10 o 12, però de subseccions... Moltíssimes, i a més van variant en el temps en funció de l'avanç de la societat, també, no? Per exemple, de supraconsciència, fins fa un any no en teníem. Ara hi ha una secció de supraconsciència. Clar, tot va evolucionant.
1: Sí, perquè nosaltres això no ho mirem, però clar, hi ha molta feina, hi ha molt saber triar, molt decidir, molt saber cada un dels lectors i lectores que entren per la porta, ja sigui per regalar alguns i d'altres per llegir-ho ells, decidir què els hi recomanaràs. Això no és fàcil, tampoc.
2: No, bueno, la primera pregunta sempre és què has llegit que t'hagi agradat o què ha llegit la persona que li vol regalar que li hagi agradat, perquè amb això ja et fas una idea de què és l'estil que els hi agrada, no? I la segona pregunta bàsica és si tens ganes de llegir el mateix estil o si vols canviar de registre, no? Llavors, a partir d'aquí ja et donen idees. Llavors, segons el que hagin llegit, doncs vas cap a un costat o cap a l'altre.
1: Jo us aconsello que recupereu algunes de les seccions que hem gravat amb la Gertri, perquè els llibres que tria ella sempre són molt originals i molt bonics, i alguns molt emocionals. Però escolta'm, tornem a les llavors, tornem a l'inici. Planten aquestes llavors, que són llavors de llibre.
2: Que però... podien ser de farmàcia, però al final van ser de llibre.
1: Podien ser de farmàcia? Explica'm.
2: Sí, perquè, bueno, perquè ma mare venia de família de farmàcia, mon pare era mestre... I llavors, jo tot això no ho sabia, això m'ho explica ma mare. Que llavors, quan van decidir en aquest local que tenien aquí a la Rambla, a veure què feien, va haver una mica de discussió si ficaven farmàcia o ficaven...
1: Oh.
2: O llibreria. I al final va guanyar el pare perquè ma mare el títol de farmàcia no el tenia.
1: Pues jo me n'alegro molt de que guanyés el pare. Sí, sí, sí. Perquè, clar, ara veiem també tot aquest espai que teniu, però tampoc era tan gran la llibreria quan va començar.
2: No, era una quarta part. El que passa que aquest local... també era dels pares, però estava llogat a les Aigües de Tarragona. I llavors, quan la llibreria va anar creixent, això és com tot, comences de petit i poquet a poquet vas creixent. Doncs quan es va assentant i creixent, van dir, bueno, ara hauríem d'ampliar-ho, no? I va ser quan es va ampliar.
1: Literalment has crescut entre llibres.
2: Sí, sí, he crescut. I mons fills també, eh? Mons fills han tingut aquí el cotxet de nadó i mira, venia una tieta i els traia a passejar. I jo també he crescut. Així de tant nadó no me'n recordo, però sí, sí, els deures, tot això es feien aquí en un tamboret blau que encara roda. I quan anava a Barcelona, això ho vaig penjar l'altre dia a xarxes, que anàvem a Barcelona en aquella època sense cinturó ni res, plegàvem els seients, anàvem a Barcelona, allà hi havia un magatzem que era dels germans Fàbregas, que anaves amb carro, com si anessis a comprar, però anaves omplint de llibres, que serien els que portaves a Tarragona a vendre. I de tornada anàvem amb un germà i jo sentats damunt de les caixes, perquè clar, no hi cabíem, s'aplegàvem els seients i sentadets allà damunt de les caixes. I, bueno, a mitges... Sí. A les corbes de Garraf parava el cotxe perquè s'havia calentat, s'estàvem, berenàvem... Imagina't, això només per carregar els llibres per tornar a vendre aquí, no? Que ja anaven cap a 2 o 3 mesos. Així.
1: Com ha canviat tot? Ara tenim aquestes distribuïdores que a vegades les maleïm.
2: Sí, bueno, no té res a veure. No té res a veure. Després va venir l'època que tenies al magatzem piles de 10 i 15 llibres de cada, 10 Quijotes, 10... jo què sé, Lazarillo de Tormes, 10... Perquè, clar, tardaven en venir una setmana, 15 dies. Per tant, segons que no et podies esperar tant, llavors tenies els magatzems plens. Ara no tenim magatzem, nosaltres.
1: Però... Clar, perquè ara amb 2 dies, amb 1 o 2 dies...
2: 24
1: no?
2: hores 24. Ja t'ho porten. I la gent no s'ho creu, però la majoria de llibres en català te'ls porten de Galícia, d'Andalusia o del País Basc.
1: Guaita, i parlem natos de quilòmetre zero.
2: Perquè va fallar la distribuïdora, la Maxi distribuïdora que havia de ser de Catalunya, va fallar i ara ho hem d'anar a comprar fora. Sí, sí, es fabrica aquí i s'ho emporten al País Basc i un altre s'ho comprem al País Basc o a Galícia o a Andalusia o a Toledo.
1: El gran món dels comercials, etcètera, etcètera, etcètera, punts suspensius. Però, escolta'm, hi ha una cosa, heu fet diverses activitats. A les xarxes, si no els seguiu, Llibreria Atzerà, seguiu-los i anireu veient, perquè esteu fent una retrospectiva dels llibres més venuts de diverses èpoques, de diversos Sant Jordis...
2: Sí, però no són els més venuts nostres, eh? Perquè jo això no tenia manera de cercar-ho. Sí que vaig cercar, bueno, amb la IA, els llibres més venuts en aquell any, a Catalunya, en català, en castellà i els internacionals.
1: I després, aquí, en totes aquestes llibretes...
2: Hi ha una cosa que sí que et volia dir, de cada un me'n sortien 5 o 6 llibres, jo no havia de triar un. Sempre triava el que jo recordava, inclús la portada, que tenien piles. O sigui, si meus pares tenien piles, és perquè es venia. I llavors sempre hi ha... Gairebé ja des del principi, des de l'any 70, així, jo ja recordava piles. I llavors, els que he triat sempre han sigut els que jo recordava aquelles portades amb piles.
1: I ara anem a aquestes llibretes que tens aquí damunt de la taula que m'han cridat l'atenció, però de tots aquests que has anat tu recopilant i que estàs fent als posts, n'hi ha algun d'aquests clàssics que encara estigui a les lleixes i se'n continuï venent?
2: Ui, molts.
1: Molts,
2: sí. Bueno, els clàssics tots, pràcticament. Nosaltres els clàssics tenim col·leccions senceres. Te'n diria molts. El Príncep ja seria, evidentment, però El hombre en busca de sentido és un de sempre de tota la vida. Moltíssims. El Assirio, La dama del Nilo. En català... Bueno, en català tots els clàssics del Pere Calders, el Quim Monzó encara es venen ara, encara estan a les prestatgeries... Tots els de la Mercè Rodoreda...
1: Bueno, a les nostres zones.
2: Sí. Molts. Hi ha algun d'aquest... N'hi ha un que és de l'alimentació del càncer que potser fa 30 anys que es va venent. Fixa. Hi ha llibres que fa 40 anys, perquè jo ho recordo, que els tenim i sempre en diferents edicions, però que no s'han deixat de tenir mai, perquè sempre es venen cada setmana.
1: Ostres, però estàs curiós, aquest, de l'alimentació.
2: El Cómo ganar amigos, del Carnegie. Cómo ganar amigos del Carnegie, que és un llibre que es ven cada 15 dies. I aquest Carnegie potser és del segle... No sé quin segle.
1: Quin fort!
2: Ah, és de principis del segle XX.
1: Jo ni n'havia escoltat aquest títol.
2: No!
1: Estic ara amb les novetats que m'envien.
2: Pues el Carnegie, pues mira, la gent deu necessitar moltes amistats, perquè el Carnegie és un que et dona consells per saber fer amistats.
1: Bueno, m'agrada que es llegeixin aquests llibres, perquè en tanta tecnologia estem perdent una mica el nord, eh?
2: Pues sí.
1: Això fa com quina esperança encara ens queda. I ara, si viatgem també en el temps, de quan tu eres petita i estaves aquí a la llibreria, suposo que, clar, la secció infantil t'hi devies passar hores.
2: Sí, sí. Jo, ma mare sempre diu que no, que ja no sabia què donar-me. En 10 anys ja no sabia què donar-me perquè ja... I hi ha una cosa que a la gent potser no li sembla bé, però jo he d'agrair que jo he tingut llibertat absoluta. A mi mai se m'ha negat. Podia llegir el que em donés la gana de la llibreria, no. Mai miraven si estava bé, si era convenient una nena de 12 anys. Potser, clar, és que ara la visió que tenim és diferent, no?, de llavors. Potser llavors tampoc no hi havia aquests llibres de romans, de romans tòxic, tot això no hi era, no? Però sí que jo recordo molt joveneta ja llegir llibres d'adults, sí, sí.
1: Bé, ara, clar, que Cims borrascosos estan al punt de mira i és un amor tòxic i era un dels grans clàssics que ens feia llegir nosaltres.
2: És molt bonic.
1: A mi
2: és molt bonic de llegir.
1: Si ara ho diem, després, clar, sí. Ens atacarà.
2: Perquè, no, clar, però bueno, és un dels grans clàssics i està molt ben escrit i és molt bonic. Has de saber distingir també les coses.
1: Seria una mica aquell romàntic i d'actual, sí. Seria aquells Cims borrascosos, no? I és un dels llibres que recordo molt. Ara sí, tornem a la sala, veig totes aquestes llibretes. Suposo que aquí el que has creat és la biografia d'aquests 60 anys, Gertri.
2: Sí, perquè nosaltres ho teníem tot aquí en unes caixes i vam dir, algun dia ho arreglarem. Teníem retalls de diaris, teníem els permisos de construcció, teníem factures de les primeres obres.
1: Però si ho guardeu
2: tot. Ma mare ho guardava tot. I mira, pels 60 anys vaig dir que ordenem-ho. I la manera, les coses, quan s'han d'ordenar i s'han de guardar, si els guardes en un àlbum, es mantenen més temps. No?
1: I
2: és el que hem fet, un àlbum de scrap amb totes les fotos. Fixa't, al 67 vam sortejar un cotxe, un Seat 850. Fixa't.
1: Ui, el 850.
2: Avui en dia no! Avui en dia no faríem aquestes coses.
1: Ai, mira, el diari espanyol, quantes fotografies.
2: Sí. Mira, aquest és un dels primers Sant Jordis, que en aquella època no era la novetat, sinó que en aquella època es traien els llibres que no s'havien pogut vendre. No. Llavors, si tu mires de prop, hi ha unes piles de llibres, per exemple, hi ha una foto que hi ha una pila de la guia, me sembla que és la Penyín, o una d'aquestes guies de restaurants i d'això.
1: Sí,
2: una pila de 15 o de 20, que allò segur que no era perquè era novetat, allò era perquè havia quedat en magatzem i s'havia de sortir, no? Mira, aquí hi ha l'ordenació del llibre. L'ordenació del llibre de l'any 56, que obliga i a les editorials que no poden vendre llibres elles mateixes. Clar, avui en dia no es pot. És una ordenació del llibre, del comerç del llibre, que diu que només es poden comprar llibres a les llibreries. Clar, això és de l'any... Doncs quin any? El 56, me sembla que és. Evidentment, això està obsolet, no?
1: Sí,
2: però,
1: clar,
2: bueno, però... ho he guardat perquè, mira, aquestes però coses sempre va bé llegir-ho, sí.
1: De la literatura, dels llibres, de les llibreries, de tot
2: bueno.
1: Aquest món. Bueno, per coses precioses, bueno, per Nadal...
2: Sí.
1: Aquí hem fet una gran feinada amb els àlbums, clar, la ràdio vosaltres no ho podeu veure, només ens podeu escoltar, però hi ha grans efemèrides. Presentacions ja se'n feien en aquelles èpoques?
2: En aquelles èpoques no hi havia tant presentació com la... Mon pare feia moltes coses. Mon pare era mestre i havia estudiat història, havia estudiat llengua i inclús havia estat un any a Islàndia ensenyant castellà, i llavors feia setmanes literàries, setmana literària de l'esport i tots els llibres d'esport, setmana literària de la literatura castellana, francesa, i feia setmanes literàries ell en aquella època.
1: Ostres, mira, clar, ho portava a la sang, vull dir, per ella era passió.
2: Sí.
1: I ha sigut fàcil el relleu generacional? O sigui, no us ho vau rumiar, l'heu agafat directament, els germans?
2: Bueno, saps què passa? Que mon pare va morir, que érem molt joves tots. I llavors, bueno, jo crec que ha sigut una mica donat per la vida. Jo vaig fer psicologia, mon germà va començar arquitectura, però al final vam acabar tots dos aquí, no? Sigui per acompanyar la mare, sigui perquè... Bueno, la vida t'aporta en els llocs, no?
1: La vida t'aporta, però tu ets una llibretera consumada. Vull dir, de sang i d'arrel.
2: Sí, perquè clar, ho has viscut aquí. Pensa que jo el pis el tenia a dalt i hi havia unes escales. Jo aquestes rajoles, els meus peus les coneixen a fosques. Jo baixava fosques en pijames i me quedava en El Senyor dels Anells, per exemple, que el vaig llegir, que devia tenir 13 anys o així. Em vaig quedar amb el primer llibre, que devien ser les dues de la matinada, doncs vaig agafar i vaig baixar fosques amb una llanterna, descalça, en pijama, per buscar el segon, no? Ja t'he dit que no em negaven res en el sentit de l'elector amb uns pares. Deia, bueno, doncs baixa, és igual, no? En aquella època, clar, hauria d'anar a escola i tot, havia d'anar a escola, però en aquest sentit no... No sé, ara potser no ho veuríem tan corrent, tan normal, eh?
1: No, és
2: ara
1: diferent.
2: Ara ho veuríem tan normal. No. Segurament i amb uns fills tampoc els hagués deixat fer. Però, bueno, en aquella època ens ho van deixar fer. I sí, sí, jo aquí a les rajoles me coneixen els peus.
1: I ara parles dels fills, clar, potser és una pregunta que no sé si podràs respondre, no? El fet de... Hi haurà relleu generacional?
2: No, no, sí, ja te la respon, no. No, perquè tant els de mon germà com el meu, els meus han tirat per temes molt diferents. Mantenir una llibreria gran com la nostra avui en dia, o ets d'un grup o és molt difícil, necessita moltíssima feina i bueno, ara perquè ja estem aquí, però començar-la és molt difícil, de mantenir-la és molt difícil.
1: Sí. Bueno, ja ho diuen, tu parlaves de grans grups, no? Estem en un món capitalista que passa amb tot, no? Amb el petit, que és el petit comerç en general, no? I les llibreries, evidentment, també s'han vist molt afectades en aquest sentit.
2: Sí. Bueno, és una cosa que ens hem plantejat, si vendre la llibreria o no, o tancar ja i llogar el local a un altre tipus d'empresa, no? No ho sé, això ja veurem conforme vingui.
1: El temps.
2: El temps. Jo no sóc gaire partidària de vendre, perquè penso que acabi en un nom. Té un nom, haig d'anar, i no vull que me l'enfonsin, no? Em perdó, ho sento, però és que és així.
1: No, és
2: així,
1: és
2: així com ho sento.
1: És el sentiment de tota una vida, a més a més. Sí. Tu has estat aquí sempre.
2: Sí, sí, prefereixo tancar i dir, mira, atzarà, ha sigut atzarà, que, sí, que després que atzarà acabi sent un no atzarà.
1: A més, jo dic que per tu ha sigut tota una vida, però, clar, també ha estat la vida, aquí deuen haver passat moltíssimes coses a lectors i lectores que han vingut a comprar. Jo, per exemple, hi ha dies claus de la meva vida que han passat aquí. Coses que després han tingut continuïtat en el futur i que m'han passat en aquesta llibreria. I com jo, suposo que moltíssimes persones.
2: Bueno, i famílies, perquè, clar, aquí venien, que quan jo era petita estava en un tamboret, doncs venien filles de les senyores que venien a comprar i miràvem els contes juntes. Doncs aquestes senyores ara són àvies. Perquè, clar, jo tinc edat de que podria ser àvia, no ho soc, però podria ser-ho. I, clar, perquè han passat les mares, han passat les filles, han passat les netes. I ara venen amb les netes, no? I llavors els hi... Pues això, és bonic, és molt bonic. I a més hi ha una cosa molt bonica, quan parles de Tarragona, sents la gent per aquí, no? Perquè tu estàs esperant i la gent està per aquí comprant i el truquen, no? I sents que diu, soc a l'Atzarà, t'espero aquí.
1: Ja saben.
2: L'Atzarà, tothom sap què és. Igual que tots sabíem el que era, soc el Negrito o la Negrita, soc a Casa Quadres, soc al Minimum. No cal dir, són negocis, que és el bonic del negoci petit, del petit botiguer, no? Que són negocis que ja, només dient el nom, la gent de Tarragona ja sap on és, no? Soc, bueno, aquí a Tarragona en poden haver, n'hi ha molts, no? I és així.
1: És maco realment i és una lluita, no?, que sempre diem, sobretot petit comerç, perquè si no tot això s'acabarà perdent. Però bé, temps dirà, com sempre ha dit al llarg de la història. Però com és una jornada teva quan arribes pel matí?
2: Bueno, si dius la de l'agost, és molt avorrida. Però així podem descansar, perquè el setembre comença la voràgina i ja no acaba fins al maig següent. Perquè els hiverns són molt durs, molt durs, molt durs. Després, per això, des del juny fins al setembre no volem fer gairebé res de presentacions, ni clubs, ni res, perquè ens permetem poder estar a la botiga una mica descansats. Tu arribes al matí, el primer que fas és mirar tots els correus per si t'han fet comandes, la pàgina web per si t'han fet alguna comanda, contestes tots els correus, que a vegades n'hi ha moltíssims, i després ja comencen a arribar tot el que són les comandes de client, per dir-ho així, que són que has d'anar avisant a tothom. Després, al cap d'una estona, arriben les comandes d'omplir la llibreria per explicar-t'ho d'alguna manera, o de novetat, que també tot això has d'obrir, o entrar a l'ordinador, has de fer llavors...
3: La
2: part menys literària.
3: Menys romàntica.
2: Sí. I llavors també hi ha tot el tema d'aparadors, que els fem dia sí, dia no, més o menys, els anem canviant dia sí, dia no, cada dos dies, però ai, canviem els aparadors de fora, els de dins duren més, però de fora. I entre tot això vas atenent la gent, entre tot això vas ordenant-ho tot, i entre tot això vas traient llibres que ja no vols per poder fer les devolucions, que aquest és un altre tema. I, bueno, repàs de dipòsits, muntar tot el que són els clubs de lectura, muntar... Bueno, i més coses.
3: I moltes, moltes coses. A mi m'agradaria, abans d'acabar l'entrevista, també el fet de muntar tots aquests àlbums, totes aquestes, bueno, jo ni dic llibretes, però són com a àlbums, doncs, amb les fotografies, amb totes les històries, rebuts, llibres de reglamentaris com el que has comentat, etc etc. M'agradaria que em diguessis com ha estat recopilar tota aquesta informació. M'agradaria que m'ho diguessis. Com ho has viscut?
2: Bueno, sí, el que hem recopilat ha sigut un veure tota la feinada que s'ha fet durant aquests anys, començant pels meus pares i passant per tota la gent que ha treballat a la llibreria. Ha sigut una feinada bestial. Vull dir, sí que sabia... Tu vius el dia a dia i vas fent feina, no? I, bueno, ja és el que toca. Doncs vas fent. I quan recopiles, dius, hosti, i aquella campanya que vaig fer fa 10 anys, que xula que era, i no em va funcionar gens bé, i aquella, en canvi, sí que em va funcionar bé, i vas veient totes les campanyes que has fet durant el cap dels anys, i quines han funcionat, i quines no, i per què, i hi ha molta feina al darrere, i dius, hem treballat molt, eh? És que molt, eh?
3: Hem treballat molt,
2: llavors dius, ostres... Pues que treballem molt.
3: 60 anys de feina, que es diu ràpid, eh?
2: Les llibreries es treballa molt, molt. El que passa que la gent té la imatge aquesta, ai, ara vaig a llegir un ratet. Sí, narices. Narices de la Xina, vas a llegir un ratet. Bueno, a l'agost potser sí, però cap més.
3: A la llibreria no, però fora sí. Jo sé que ets una lectora i fas molt bones recomanacions.
2: Sí, gràcies.
3: Jo espero que us jubileu tard. Ara me l'haig dels ossos, però...
2: Bueno, també tenim dret a descansar, eh?
3: Sí, certament.
2: Dret a descansar.
3: Però que jo abans de que marxeu ja penso que les enyoraré molt.
2: Bueno, jo ja els he dit al soterrani i a la maca que me tindran de clienta, que ens viuran més temps.
3: Gerti, podríem estar hores parlant de tot i jo el que sé que t'haig de dir és gràcies. Gràcies des de la primera llavor fins ara per tota la feina que heu fet, per... formar part de la vida de tantes persones, meva també, com a tarragonina adoptada, i escolta'm, que no perdis aquest esperit i aquestes ganes.
2: Ai, moltes gràcies a vosaltres, que sempre esteu aquí.

0: Ara i aquí, més estiu, més cultura, més El Calaix. Més estiu, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Lluís Castelló Vila es va llicenciar en Ciències Empresarials i va fer un màster en Direcció d'Empreses. Amb els anys va fer un canvi de rumb realitzant un màster en Ajuda Internacional Humanitària. Va entrar a treballar a Intermón Oxfam i, posteriorment, va crear amb un company una ONG per cooperar al nord del Perú. En els darrers anys s'ha mogut entre la divulgació històrica i la literatura, d'on neix la seva primera obra. Obrim El Calaix de les entrevistes. El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Quina llet i per un plat de nata són aquests dos llibres que us presentem avui que van units. Però com que hi ha tanta teca, penso, Mònica, no diguis masses coses i deixa que en Josep Lluís Castelló Vila, que n'és l'autor, ens faci com a mínim un petit resum i ens parli d'aquest llibre que és molt especial perquè té unes connotacions molt especials. Benvingut, Josep Lluís.
2: Bones tardes, Mònica. Moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar la biologia.
1: Bé, són uns llibres diferents al que llegeixo normalment, però clar, la història és que ja també és molt diferent. Fes-nos un petit resum, posa'ns en context als oients, a mi, una miqueta del que trobarem, no? De què hi ha aquí dintre, que hi ha molta cosa.
2: Sí, jo abans que res, i sí, faig el resum després, però voldria
1: Perfecte.
2: Dir una miqueta que veure que l'origen d'aquests llibres és que sempre he sentit, diguem-ne, que tenia un doble deute, no? Per una banda, amb els meus avantpassats, i per altra banda, diguem-ne, amb els meus descendents. Quan he escrit el llibre pensava molt amb els meus nets. I així ho reflecteixo a la dedicatòria, que si et sembla la llegeixo molt breument.
1: Sí.
2: I diu, els meus pares per regalar-me la vida, a la família i els amics per compartir-la i als meus nets per donar-li un nou sentit. A l'origen d'aquesta història és comença quan jo sóc adolescent, sento a parlar a casa d'esdeveniments que van afectar alguns d'ells sèriament i greus a la història familiar, però que se'n parla i no se'n parla, saps? És a dir, que es descriveixen però no es donen explicacions. I potser va ser aquesta curiositat per saber una miqueta l'origen, l'explicació del que havia passat, el que em va portar a escriure aquests llibres i abans que res, a animar la meva mare, quan ja era molt gran, a escriure unes memòries que són, diguem-ne, el fil conductor d'aquesta història. Aquesta història comença el 1860, seguint el viatge que fa la reina Isabel II inaugurant el primer tram del ferrocarril que va de Barcelona a Lleida i que fa dues parades singulars, una d'elles a Manresa i l'altra a Lleida. Aquestes dues parades serveixen per introduir, diguem-ne, les dues grans branques de les nissagues familiars, la del Bages i la de Ponent. Tinc família que prové de la zona de Ponent, sobretot del Pla d'Urgell, del Segrià. Mollerussa és una ciutat relativament, diguem-ne, clau per part de la nissaga familiar paterna. I per l'altra banda, el Bages, Manresa, que després, diguem-ne, pues, també es lligarà pues, amb altres zones de Noia, concretament de Castellolí. Aquest viatge que dic de la reina és el que em permet introduir aquestes nissagues familiars que es van, diguem-ne, entrellaçant entre si i a la vegada es van barrejant amb la història, diguem-ne, una mica en majúscules del que va passant, diguem-ne, durant tota aquesta època. És l'època, diguem-ne, de molts ismes, no?, que es desenvolupen a la segona part del segle XIX. Des del carlisme, l'anarquisme, el republicanisme, el socialisme... En fi, tot això va apareixent i es va entrelligant amb les històries familiars i el final del primer llibre acaba doncs, amb el naixement, diguem-ne, de la meva mare i poc abans s'ha produït també el naixement del meu pare. Això és els vols de l'any 1921-22. El segon llibre ja explica, diguem-ne, està molt centrat en les memòries de la mare, que és adolescent i que viu esdeveniments a la família molt potents. Aquest període agafa des de 1922 fins a l'any 42 i, bueno, bàsicament és on es desenvolupa la dictadura de Primo de Rivera, la caiguda de la monarquia i l'eclosió de la República i la Guerra Civil. I acaba, diguem-ne, després, uns pocs anys després de la Guerra Civil.
1: Són dos llibres que estan molt plens d'història. A més, una història que tu parles d'història majúscules, però no és petita. O sigui, la vas desgranant i llavors cada un dels fets que potser coneixem de forma molt general, tu t'hi dediques. O sigui, ens dones detalls. Això ja ho llegireu, i no explicaré del què. Tot el contingut ja el trobareu. Però sí que està molt treballada. Jo penso que aquí hi ha moltes hores de feina.
2: Sí.
1: Però moltíssimes.
2: Sí, moltíssimes, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
2: Incontables, perquè, a més, jo no sóc ni filòleg ni sóc historiador, realment, i per tant, pues, a vegades has de suplir aquestes mancances amb més esforç, amb més hores de dedicació. El que voldria dir en relació a això de la història és... Jo, al principi, algú m'havia criticat de que hi havia massa contingut històric en els llibres. I això ho he anat reflexionant amb el temps i he arribat a la conclusió de que crec que és una miqueta al revés. És a dir, penso, des del meu punt de vista, que hi ha molta novel·la històrica avui dia que té un petit contingut d'història, que passa per la història de puntetes, però jo em pregunto moltes vegades si algú d'aquí 50 o 60 anys escriu una història sobre l'actualitat, parlaria de Trump, parlaria dels ayatolars, parlaria del Netanyahu, de la guerra d'Israel, de la guerra d'Ucraïna, parlaria dels problemes de l'habitatge, parlaria dels problemes de la immigració, parlaria del procés, és a dir, segur, perquè si no parlés d'això, quina història ens estaria explicant? A les converses de les famílies o dels amics, aquests temes són presents i continus. Doncs jo he intentat fer una miqueta el mateix, és a dir, parlar del que crec que en aquells moments preocupava a la gent. Aspectes polítics, socials o religiosos, no? I en aquest sentit, això m'ha suposat donar-li un contingut històric més important del que la novel·la històrica estàndard dona.
1: No, és de pes. A més, tu entrellaces aquesta història en majúscules amb les petites històries de vida quotidiana, amb un fil que està entre la realitat i la ficció. Què hi ha de realitat, què hi ha de ficció? Com ha estat creant una mica tot això?
2: Sí, aquesta pregunta és molt interessant i em permet explicar. No és una biografia de la família, val? No és una història de la família. És un relat inspirat en les nissagues familiars. Què vull dir amb això? Que contra més lluny ens anem, com que hi ha menys informació, hi ha més fabulació, hi ha més invenció, hi ha més imaginació. I a mesura que ens anem apropant al final de la història, en què hi ha més informació i més vivència coneguda, el relat es va convertir en més verídic i més real. Llavors, diria que al principi hi ha molt de fabulació amb el que és les històries de les nissagues familiars i al final hi ha molt més de verídic i de real. El que fa referència a la història, entre cometes majúscules, sí que aquí he intentat ser molt rigorós, intentat documentar

0: Estem molt ben acostumats, eh, Josep
1: I
0: Lluís?
1: tant, i tant, i tant, i tant. Van ser èpoques molt convulses i molt dures.
0: I tu parles de que està inspirat en la família i, per tant, quan un es posa a escriure sobre aquesta història més quotidiana i que saps que et toca, no? Encara que hi hagi aquesta part de ficció, però quan més t'apropes, no? És el que dic, quan més t'apropes a l'actualitat, arriben ja a 1942, que és on s'arriba al tope, no? Com és també rememorar, rebuscar, descobrir, perquè estic segura que hauràs descobert moltíssimes coses que no sabies. Com ha estat una mica aquest viatge?
1: Home, és una barreja d'emocions i sorpreses, no? És a dir, és molt emotiu escriure... És a dir, jo vaig ajudar ja a la mare a escriure les seves memòries. I aquest procés d'escriure-la amb ella, les seves memòries, ja va ser molt, molt emotiu, perquè recordar fets que han sigut molt, molt punyents, sobretot quan eres adolescent, doncs és molt dur. Això ha sigut molt emotiu. I, per altra banda, ha estat ple de sorpreses perquè, com tu dius, he descobert a vegades documents, ja no solament familiars, per exemple, les cartes que s'escrivien als pares, no?, quan es van conèixer i estaven, diguem-ne, festejant. Però també documents a l'hemeroteca de diversos diaris o amb alguns arxius o historiadors que han treballat doncs, la vida de determinades ciutats, com per exemple la vida de la burgesia a l'època del segle XIX a Mollerussa, a la ciutat de Mollerussa. Aquí també he descobert coses properes a la família que bé, que han sigut, diguem-ne, petits xocs, no? Llavors, aquest procés ha estat una barreja d'emocions i sorpreses xocants que ha estat, diguem-ne, molt enriquidor.
0: Bé, ara aprofitant tot el que deies, i com que el temps en ràdio vola i ja anem acarant aquesta part final de l'entrevista, sé que tens preparat un fragment. Sí. Ens hem mantingut perquè hem dit, a veure què expliquem i què no expliquem. Del contingut no explicarem res, però tenim molta història. I abans que el nostre convidat llegeixi aquest fragment, jo només us vull dir que hi ha una cosa que té molta raó. Hi ha la història en majúscules, però jo no sé, hi ha hagut molts petits detalls d'aquesta història en majúscules que no coneixia i les he après a llegir-me aquests llibres. Per tant, encara hi ha moltes coses que alguns segur que saben, però molts d'altres encara no sabem. I també és la gràcia d'anar llegint tota aquesta història. Però tornem a encarrilar en aquest final d'entrevista, que penso que ens has triat un fragment que té molt a veure, no?, amb aquesta part més familiar i que no fem spoiler perquè és de l'inici, és de l'inici. Josep Lluís, ens els llegeixes?
1: Sí, mira, l'escriu la Isabeló, que, doncs, diguem-ne, és la meva mare, no? I és un escrit en el que parla del seu pare. Escrit literalment, llegeixo literalment. Després d'acabar-se la tassa de camamila, la Isabeló va agafar de nou el bolígraf i va descriure, amb mà decidida i ferma, la percepció que tenia de la figura del Delfí. El meu pare era un home apassionat, de dretes, amic de l'ordre, treballador, llest, amb empenta, emprenedor. Un home fet a si mateix, conscient de la seva trajectòria i motivat pel progrés personal. Estava molt orgullós del que havia aconseguit, un negoci pròsper, sense cap formació i partint de zero, ja que havia arribat a Barcelona el 1912 amb una mà davant i l'altra al darrere. La meva mare em deia sempre que la frase preferida d'ell, que repetia ara i adés, era «Jo sóc el que faig». Segons ella, donava molta importància a la imatge que projectava cap als altres. Sempre va estar molt segur de si mateix, encara que, de vegades, potser massa i tot.
0: Bé, no deixa de ser un homenatge, no?, aquest inici, però que penso que tots ens hi podem sentir emmirallats, precisament perquè qui més qui menys en els seus avantpassats haurà escoltat, haurà sentit, haurà llegit o haurà trobat fins i tot documents, no? En aquests dos llibres, quina llet i per un plat de nata, que ja sabreu quan llegiu d'on venen els títols. Que a mi m'ha recordat molt a casa, també. Però,
1: ah, sí? Vaja.
0: Sí, però no explicarem res, perquè si no ja ho tenim dat i venut, això. Josep Lluís, moltíssimes gràcies. Sé que és una entrevista curta per tot el que realment hi ha dintre dels dos llibres, però t'agraïm que ens hagis dedicat també aquesta estona.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mònica, per l'acollida. És estiu.

0: Isidre Grau és autor de 20 novel·les, entre les quals destaquen la pentalogia dels colors de l'aigua, Premi Sant Jordi i 73 dies amb el pare i Ciutadà Canalda. Imparteix tècniques de novel·la i conta a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Han passat 20 anys i l'arquitecte Àlex Humbert torna a la Gironda per fer-se càrrec de la casa familiar i obrir-hi un estudi d'arquitectura. 20 anys després, aquell estiu que ho va canviar tot, amb un protagonista de 13 anys a finals d'un mes de juny, que amb la seva mare es trasllada a la casa pairal per cuidar el seu avi. Un noi de sensibilitat molt precoç que viurà un estiu molt diferent. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Un títol que suggereix moltíssim per aquesta època de l'any, aquell estiu enmig del temps, d'Isidre Grau, publicat per La Campana. Benvingut, Isidre.
2: Hola, benvingut. Gràcies.
1: Isidre, aquells estius de quan érem petits que fem memòria i recordem la nostàlgia, quantes coses, m'ha canviat tot, com ha canviat tot.
2: Sí, sí, però jo em poso amb la pell d'un noi de 13 anys ara, més o menys, O sigui que no és exactament la meva pell.
1: No, ja m'ho he imaginat, però clar, no desvetllarem massa coses.
2: No.
1: Les justes i necessàries.
2: Què bonic. El que importa és llegir.
1: I tant de bo ho facin, no només el teu llibre, molts llibres, perquè és molt important. Però nosaltres avui posem la mirada en aquell estiu enmig del temps, una novel·la on hi ha un paral·lelisme molt bonic, no? de renéixer, de reconstruir, com hi ha aquesta rehabilitar una construcció. Es pot rehabilitar també una vida?
2: Suposo que sí. Hi ha casos impossibles. Jo, en aquest cas, opto perquè sí, que és possible.
1: Com et vas inspirar? Quina és l'espurna per decidir-te escriure una novel·la d'aquest estil? No?
2: Sí, tot és imaginat. O sigui, no hi ha... Evidentment, tots escrivim a partir d'influències nostres o tal, però aquí, d'alguna manera, tot és ficció, és un muntatge. El que passa que, bé, vull dir, potser quan jo vaig escriure d'alguna manera la novel·la després d'un any de no escriure per un tema de dol familiar important, i per tant això que et condiciona molt perquè penses, bueno, et val la pena escriure, val la pena fer què fer, no? I aleshores, d'alguna manera, vaig dir, bueno, va, però sí, durant un any em vaig deixar influir per algunes idees que em anaven venint. Però me'n vaig anar a Formentera una setmana i allà, senzillament, no vaig escriure la novel·la, la vaig explicar, me la vaig explicar. I vaig construir una mica el canemàs del que podia ser. Després va creixent, o vas posant coses, però, en principi, diguem que surt després d'un any sabàtic. Això és important.
1: Bé, has parlat de coses que penso que han sigut molta llavor per la novel·la. Estàs parlant de Formentera, que té un paper molt important, d'un any sabàtic després d'un dol, que això també són aquelles cicatrius internes que marquen a la vida. Hi ha molts tipus de dol. I a més parles d'un noi actual, però la teva novel·la fa sempre aquest viatge, no?, entre el passat i el present. Isidre.
2: Sí, després una de les coses que em vaig marcar o imposar és parlar d'un estiu només. O sigui, encara que surten referències abans i a després, però senzillament aquest home de 33 anys que es posa a recordar, però es jura que només vol recordar tot el que va passar aquell estiu, perquè com que és un també d'aquests que en diem superdotat, doncs se li podien anar la olla per altres bandes. I llavors ell s'imposa, i jo també, doncs de parlar de Sant Joan fins al setembre, que és quan ja comença una altra cosa. I llavors, bé, a partir d'aquí vas limitant, vas creant personatges i surt el que surt.
1: És que jo sé que l'Isidre molta cosa no vol explicar. I no podem explicar perquè en petits detalls deixaríem la novel·la molt oberta.
2: Jo penso que no és explicar o no. Jo penso que és una novel·la que encara que l'expliquis no importa, el que passa que és massa feina, perquè s'ha de llegir. O sigui, no és una novel·la que passin grans conflictes, grans coses, grans històries, grans secrets, sinó que més que res és el com passa. I també el paper dels silencis, el paper dintre de la dinàmica familiar, el que es diu i el que no es diu.
1: Aquí penso que hi ha... Aquí hi ha el quid de la qüestió, però a més, a mi personalment com a lectora, Isidre, el que sí que m'aboca moltíssim és veure com en un estiu, sense cap tipus d'ordinador, de tablets, de mòbils, etc., i amb circumstàncies que potser no són excessivament meravelloses o favorables, no?, per a aquest nen de 13 anys, com va descobrint la vida, com va descobrint les realitats, com el seu món interior. Clar, has creat un personatge amb un món interior espectacular. És un nen fora de sèrie. I és molt bonic veure com ell va descobrint tot aquest món que l'envolta.
2: Sí, la clau, evidentment, és que aquest nano, diríem, a part d'estar qualificat com altres capacitats, però el que importa és que és un noi que té unes percepcions més elevades, no? Que ho enganxa tot encara que no tingui explicacions per tot. Però diu, ei, aquí, ai, els pares no li diuen que estan passant una crisi, però ell ja ho veu. I aviam com anirà això, no? Bé, i llavors, el que passa és que, evidentment, el que explica la novel·la és el de 33 anys, quan han passat 20.
1: El narrador...
2: Per tant, es recorda... Sí, el narrador és aquest nen quan ja porta 20 anys més i sap com han anat les coses, I, cadascú anem fent el joc que podem, no? Però la narració, la gràcia és un home de 33 anys que té la vida més o menys endreçada i té un projecte de vida nou i bé, i el tira endavant.
1: Sí, ell ho simplifica així, però us asseguro que, com molt bé ha dit l'Isidre, és una novel·la que has d'anar llegint i assaborint, que té molts matisos precisament perquè és un personatge molt intens i diria complicat en el sentit de que no és un personatge pla. Realment, no. Isidre, crear aquest personatge, posar-te la pell d'aquest personatge amb tot el que suposa, com ha estat? Perquè no és fàcil, entenc, vaja.
2: Bueno, un parell d'anys d'anar treballant, no? Un parell d'anys, una altra anada a Menorca, a Formentera, al cap d'un any per revisar la novel·la i vas fent. Tens un projecte i vas ajustant, però anar fent, és tenir la idea, i el més va venint.
1: Com que no
2: havia de descobrir qui era l'assassí...
1: en aquest cas, no.
2: Podia anar fent, No hi ha assassí, ja està.
1: Descobrir el món dels avis, descobrir el món dels pares, fer-se gran, readaptar-se, els canvis i els cops que et dona la vida, jo penso que són punts temàtics molt importants també a la novel·la, però molt bé ha dit l'Isidre, una novel·la que es tracta no de descobrir cap assassí, sinó de pàgina a pàgina anar endinsant-te en el món d'aquest nen de 13 anys, que ara en té 33. Jo us recordo, Isidre Grau, aquell estiu enmig del temps, publicat per La Campana. Isidre, nosaltres repetim entrevista i espero que ho tornem a fer. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà vaja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ibèrica i Fercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
0: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El Paean Cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport d'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: Més detalls en aquesta crònica Duau, Lleida Ràdio, de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: En paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
0: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia de el Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta a, específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
0: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
0: El 9FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
20: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
0: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
22: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
23: La intenció no és que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
22: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
24: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forra i Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agulla. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols de Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
0: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
4: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
2: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
0: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
5: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
0: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya. Caramelos, caramelos, caramelos,
6: cielo, caramelos. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
0: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip y a joves futbolistas como Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: I el tècnic alemany del conjunt blaugrana, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
9: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
7: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
10: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga doncs provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol, a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
0: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
5: Sabies que...
6: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
9: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
7: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
10: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
7: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
10: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
7: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
5: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
7: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
10: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
7: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
10: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
7: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
10: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
7: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
11: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
7: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
10: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
7: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
12: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
13: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
12: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
7: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
10: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
14: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
7: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
10: El País en Cap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
15: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
7: I no deixem Lleida perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
10: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin tres nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
7: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
16: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
17: Aquí hi ha una qüestió que és un control, potser el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat, de garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
16: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
8: Notícies en xarxa.
7: 8 minuts passen de 2:45. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
10: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral Sud i Central.
7: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
10: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.

0: esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pèlvia i uroginecologia del Vall d'Hebron.
1: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
0: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
2: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva, tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
0: Cada tractament és individualitzat.
3: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
5: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
4: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
3: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
6: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
6: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
3: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
6: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
3: Un minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
7: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de castells a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La Jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forro i manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la

0: catedral de Fons en una bonica estampa per aquest dimecres de festa major a la ciutat de Tarragona, avui de Sant Magí.
1: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
2: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
3: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta, molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el Petit Comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
2: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Ferreny.
1: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
4: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
5: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que de lo beneït que nosaltres diem, no?
4: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, habaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
1: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
6: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
7: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
8: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fluet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
6: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
1: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
9: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
10: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
9: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
11: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
12: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
13: Caramelos, caramelos, caramelos, llevo caramelos.
12: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Paret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
1: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
14: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
15: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
14: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
16: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
14: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
17: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
14: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia. Recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada, en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 17 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup de suport a persones cuidadores de Bigues i Riells posa de manifest l'alta càrrega de les cures. Moià tanca una festa major amb molta participació i protagonisme de les entitats. Castellterçol engega aquest divendres una festa major carregada d'actes, tradició i cultura popular.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 17 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el grup de suport emocional i d'ajuda mútua de Bigues i Riells del Fai ha tancat una nova edició amb una valoració de 9,5 sobre 10 per part de les persones participants. Un programa que dona suport a persones cuidadores no professionals i que, més enllà de les sessions, busca oferir eines per afrontar una tasca que sovint es veu invisibilitzada i que implica una elevada càrrega emocional i física. En aquesta nova edició hi han participat 11 persones. Han dut a terme 10 sessions presencials entre els mesos de febrer i abril. I és que durant aquestes trobades han treballat aspectes com l'autocura, la gestió de l'estrès, la culpa i l'autoexigència, però també han compartit experiències i dificultats del dia a dia. I és que les dades permeten tenir una idea de la realitat en la que viuen. El 73% dedica 10 hores o més al dia a cuidar un familiar i el mateix percentatge conviu amb la persona de qui té cura. A més, gairebé la meitat fa més de 6 anys que desenvolupa aquesta tasca. En la majoria dels casos, les persones cuidades tenen més de 75 anys i entre les situacions de dependència hi ha demències, malalties neurodegeneratives, ictus o casos d'Alzheimer. Les sessions han tingut efectes positius sobre les participants. Així ho expliquen amb les proves que se'ls hi feia abans i després del programa, ja que mostren una lleugera reducció de l'ansietat i de la sobrecàrrega percebuda. Tot i això, la situació continua sent exigent. I és que al final del programa, el 90% de les participants encara presentava un nivell elevat de sobrecàrrega. Per això, un dels aspectes més ben valorats del grup no ha estat només poder adquirir eines per afrontar la cura, sinó poder compartir experiències i vivències amb altres persones que viuen situacions similars, sentir-se escoltades i crear una xarxa de suport. Una xarxa que, de fet, les participants han decidit mantenir més enllà de les sessions presencials. Moià ha tancat una nova edició de la Festa Major després de gairebé una setmana d'activitats, música i cultura popular. Una festa que va començar amb la tradicional llegenda de la Cabra d'Or i que ha tingut molta participació tant d'entitats com de les veïnes. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva de la festa i destaquen especialment la participació que hi ha hagut en els diferents actes. Ho explica Laia Bonells, regidora de Joventut.
2: Doncs, mira, estem molt supercontents i contentes amb la Festa Major d'aquest any perquè, bueno, ha funcionat, sempre funciona, però aquest any ha sigut especialment, ha anat especialment bé tots els actes, eh? Des del principi de la Cabra d'Or, que sempre té molta afluència de gent i molta infància i molta gent de totes les edats, que això és una cosa que és superinteressant, donar sempre les gràcies als de la Cabra, vull dir, és l'inici de la Festa Major, sense la Cabra d'Or no seria el mateix i, per tant, la Cabra sempre és un inici que ens deixa la llista molt amunt. I ara, molt bé, estem molt contentes perquè els actes han tingut moltíssima participació, moltíssima.
0: Un dels aspectes més destacats és la implicació de les entitats locals, que any rere any tenen un paper clau a l'organització de la Festa Major.
2: Molta gent ha assistit a la Festa Major, però també molta gent ha col·laborat, moltes entitats, que això és el que també penso que és un valor molt gran que tenim aquí a Moià, que és que les entitats participen moltíssim de la Festa Major. Moltíssimes entitats han organitzat coses, l'Ajuntament estem allà per donar suport i infraestructura, bàsicament, però sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. Han tingut superèxit, com ja venim fent els últims anys, des que vam iniciar, per exemple, les paelles, el concurs de paelles. És un moment on ens trobem molta gent del poble col·laborativament i estem allà tots junts i es converteix en una festa molt xula. Després, aquest any, per primera vegada, també vam fer un bingo musical justament després de les paelles, que també va aglutinar gent de totes les edats i també va ser un moment superdivertit.
0: La música també ha tingut un paper destacat, especialment amb les activitats nocturnes al parc, que han concentrat bona part de la programació del públic jove. Des del consistori valoren positivament l'ambient que s'ha viscut durant aquestes nits i el funcionament dels diferents dispositius previstos, com el punt lila o les barres.
2: I després, com ha destacat, doncs, bueno, com sempre, les nits del parc, que sempre són màgiques, és a dir, fins a les tantes, amb molt bon ambient. Sempre, bueno, hi ha coses, perquè sempre passen coses quan són moltes persones, però tot sempre des del civisme, des de la bona entesa, entre totes les persones, amb les barres, amb el punt lila, amb l'equip tècnic, sobretot, que també hi dedica moltíssimes hores. Vull dir que, sobretot, molta gent, molt bon ambient en general, i això hi gent a tots els actes. No hi ha hagut cap activitat que haguem dit, ostres, aquí hem punxat. Vull dir, tot arreu hi ha hagut molta gent, molt bona participació i molt bones sensacions.
0: Així, Mollà posa punt i final a la Festa Major d'enguany, mantenint la bona resposta dels darrers anys i amb la vista ja en la Festa Major del 2027. I no deixem de parlar de festes majors, perquè Castellterçol es prepara per viure des d'aquest divendres 21 fins dimarts 25 la seva festa major. 5 dies amb actes per tots els públics i amb un programa que combina tradició, cultura, música i activitats populars. La festa, com dèiem, arrencarà divendres al vespre amb el pregó, que enguany anirà a càrrec dels agricultors i traginers de Castellterçol. A la nit, les habaneres i el rom cremat donaran pas a la música amb la festa activa i el DJ Arzet a la carpa de la plaça dels Estudis. Dissabte serà un dels dies més carregats d'activitats, amb la cercavila de gegants i nans, el contrapàs, el ball del mussol i el correfoc, que recorrerà diversos carrers del municipi.

I amb elles, les que sonaven al grup de versions íntegrament femení Les que faltaven seran les encarregades de fer ballar al públic a la carpa de la plaça dels Estudis i la nit acabarà amb DJ Carrera. La tradició tindrà, però, un dels seus moments més destacats diumenge i dilluns amb la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri, dos dels elements més característics de la festa major. Diumenge es faran a la 1 del migdia a la plaça Vella i dilluns es repetiran a les 6 de la tarda.

Diumenge també hi haurà sardanes, espectacles familiars, activitats esportives i més música amb la Vesprada Blava, mentre que dilluns el programa continuarà amb activitats durant tot el dia i acabarà amb el vespreig i la música a la carpa. La Festa Major arribarà a la seva fi dimarts amb la ballada de country, concerts, el ball de Festa Major i la tradicional corredissa gegantera que enguany celebra els seus 30 anys. 5 dies, per tant, per sortir al carrer, recuperar tradicions i gaudir de la Festa Major de Castellterçol. El moianès Enric Casacuberta farà parada a Barcelona el pròxim 21 d'agost, abans de marxar cap als Estats Units per afrontar un dels reptes més importants. Recorre tota la ruta 66 per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Casacuberta arribarà a Barcelona després d'haver completat, el dia abans, el primer tram del repte, que el portarà des de Moià fins a la capital catalana. El 21 d'agost ja Barcelona farà un recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat. La sortida serà a les 12 del migdia des de la plaça de Sarrià i des d'allà es dirigirà cap a la Diputació de Barcelona, on està previst que sigui rebut per representants. El recorregut continuarà fins a la plaça de Sant Jaume, concretament al Palau de la Generalitat, en el que serà un dels últims actes abans de marxar cap als Estats Units. Des de l'organització han fet una crida a la ciutadania perquè l'acompanyin aquest darrer tram, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que s'apropi algun dels punts del recorregut per donar-li suport. I és que aquesta serà només l'avançada del gran repte, recórrer corrent la ruta 66 amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre-la.

0: I a continuació us deixem amb una entrevista a Enric Casacuberta, que li va fer al company Guillem Soler ara just farà un any, l'agost del 2025. En ella podreu descobrir una mica més com és i com neix tot aquest repte de la Ruta 66.
1: Molt bona tarda, Enric.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com sorgeix la idea de fer aquest repte?
2: Bé, jo m'he viatjat bastantes vegades als Estats Units i fer la Ruta 66, així soc un amant d'aquesta ruta, diguem, no? I l'últim cop que vaig anar-hi fa un parell d'anys, era el centenari, que era el proper 2026. I vaig pensar, doncs, ostres, potser tinc ganes de fer la grossa, no?, per aquest centenari. I, mira, a l'Ivelta se'm va ocórrer això de fer-la corrent. Vaig mirar, preguntar-li al senyor Google a veure si l'havia fet molta gent, aquesta ruta corrent, i es veu que no, que gairebé no l'ha fet ningú. I després, com vaig tindre clar que volia fer-ho, esclar, vaig pensar, ostres, això es mereix fer-ho per fer aquest repte per alguna causa, no? I mira, se'm va córrer allò de tela i, bueno, jo aquí estic.
1: Ens pots dir una mica exactament, explicar una mica com serà aquest repte, no? Més o menys quants quilòmetres fas, des d'on surts, on arribaràs?
2: Sí. Mira, la Ruta 66 comença a Chicago i acaba a Los Angeles. Són 3.940 quilòmetres. El que passa és que jo en faré alguns més. M'explico. La Ruta 66 és una ruta que no existeix. Vull dir, ja va quedar descatalogada, se l'han menjat les autopistes interestatals, diguem, hi ha trossos que sí que passa per dintre pobles. Vull dir, és com si ara qui Sant Feliu que farà la variant, diguem, no? Doncs el poble, el tros de la carretera vella encara val. Però hi ha trossos que la mateixa interestatal l'ha absorbit, no? I, esclar, per allà no puc córrer, per un interestatal. Per això tinc que buscar via alternativa. O sigui, faré trossos sencers de Ruta 66 i trossos que, on comença l'interestatal, doncs, tinc que anar pels costats, diguem, perquè per l'autopista no es pot córrer. I això jo la faré, he comptat uns 150 dies, són 5 mesos, que això ve sortir un promís entre 20 i 40 quilòmetres diaris. Entre mitja i una marató diària, durant 150 dies. Bueno, sí, un repte xulo,
1: Sí, sí, un repte xulo i llarg. Parlant una mica de terminis i de dates, dius això, uns 5 mesos, quins són aquests 5 mesos i una mica per què els has escollit, justament, aquests 5?
2: Sí, a veure, surto... Mira, justament, ara falta un any gairebé, perquè el 31 d'agost de Chicago, i acabo el 25 de gener al Moll de Santa Mònica, de Sant Feliu. Per què aquestes dates? És que, o sigui, jo volia començar una mica abans, començar a maig o així, perquè, esclar, començar a febrer a Chicago hi ha neu encara. A març encara és possible que n'hi hagi. El que passa que em trobava que, clar, que creuava el desert de Mojave l'agost, i és que, hi ha 50 graus allà, era impossible. I així és de la manera que enganxo menys calor. Enganxaré fred, però és de la manera que enganxo menys calor. Vull dir, perquè comença a final d'agost a Chicago, que fa el temps que aquí, però ja setembre, octubre. Cerca cap a Nou Mèxic i Arizona puc trobar fred, inclús neu algun dia, però, bueno, mirar les temperatures i encara és suportable. I ja entro a Califòrnia, diguem, a principis de gener, a Califòrnia, bueno, com Canàries, vull dir que no tindré 18-20 graus.
1: I ara estàs en una fase de, diguem, d'entrenament, no? T'estàs preparant per aquest repte.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest entrenament, no sé si va evolucionant a mesura que s'acosti, no sé com estàs entrenant ara mateix.
2: Sí, bueno, estic seguint un pla. Em porta al Centre Zenit de Girona, que és un centre de rendiment, no? Entrenen ciclistes professionals i això. Sí, jo vaig anar allà, vaig aparèixer un dia, i perquè m'ho havia recomanat, diu, escolta'm, diu, vés allà, que allà farem una bona planificació. I ells van creure en aquest projecte, sobre en patrocinant també, i m'ha ficat uns entrenaments, ja estic augmentant bastant. He començat amb 5 dies d'entrenament de córrer, el que em marca l'entrenador, a vegades una hora i mitja, a vegades jugues, a vegades aquest ritme, aquest d'això, i un dia entrenament de força, i un dia descanso. Doncs vaig començar el gener d'aquest any, 18 mesos abans, amb entrenament en sèrio ja, perquè ja entrenava jo, però bueno, tan bé important no. I faig entrenaments de... Em va augmentant, ara ja vinc fent 20 i pico quilòmetres el dissabte, 20 i pico el diumenge, saps? Entre setmana també, és clar, també treballo, també tinc les meves limitacions. Faig una hora i 20 minuts, una hora i mig, el que em marca, i entre 16 i 17 quilòmetres. I això, paulatinament, ho tinc que anar augmentant. També cap... dic que és... Sí, perdó.
1: No, dic que s'ha de deixar clar també que... No vens ni d'una experiència allò de ser un esportista d'elit, ni tampoc se't pot destacar precisament per la teva joventut, no? Allò, diguem que és un repte tu personal també bastant elevat, no?
2: Sí, sí, però bueno, és això, eh? Tinc 60 anys, vull dir... I sí, és un repte, i és un repte per mi. Però, esclar, dic que de seguida que em va agafar aquesta gent del Centre Zenit, em va fer prova d'esforç. Ara, ahir vaig anar-hi, per exemple, i veig que de 3 setmanes em fan analítica de sang, analítica de urina, em miren, vull dir... estic ben portat, diguem, no? I, bueno, i això.
1: I més enllà d'això, no?, d'un repte personal, aquest repte és per ajudar i donar suport als malalts d'ELA. Com planteges sí. aquesta ajuda? No sé si el que faràs serà recaptar fons, donar visibilitat... Com ho faràs, això?
2: Bueno, les dues coses, diguem. La idea és primer donar-hi més visibilitat, i perquè això penso que no haver-ho fet ningú, que gairebé l'estat espanyol segur que no ha fet ningú, i Europa no gaires. Tinc constància d'un francès, però no sé, hi ha unes llagunes al mig que em sembla que es va saltar amb els trossos. Però bueno, és igual, això no és important. El de l'ELA, sí, recaptarem fons. Nosaltres tenim un nombre de compte i heu de fer una associació sense ànim de lucre, diguem, perquè la gent que vulgui col·laborar, no, amb aquest repte, doncs li despari. I per això tenim un nombre de compte i un d'això, i al final tot el que recaptem ho donarem a la Fundació Miquel Valls. També tinc que dir que ara estem en contacte als Estats Units amb la Fundació ALS d'allà, que és l'ELA d'allà, i allà també farem recaptació. Però, clar, la recaptació que fem als Estats Units, que ens donen els americans, doncs anirà per la Fundació ALS d'allà.
1: Molt bé. I Enric, ja per acabar una mica, com van els ànims, no? Perquè en un projecte que és tan llarg i tan exigent, no sé si et sents capaç allò d'acabar el repte, l'energia va augmentant cada dia, hi ha dies que venen més dubtes, menys, com va això?
2: No, dubtes no tinc cap, eh? El que passa és que, esclar, són moltes coses a controlar, molt d'allò, i hi ha dies que, ostres, que estic una mica més en dies del compte, en tema. Ah, ja aquí tinc que fer un pressupost, sponsors, per fer-ho, jo una autocaravana i necessito gent que me vagi movent, no?, per anar... per cada dia, doncs, poder dormir l'autocaravana i l'endemà arrencar i seguir. I, esclar, tot això, tota la moguda, esclar, em porta una mica d'atenció. Però els ànims, no, és que estic convençut que ho faré i potser més llest que em penso. No, segur, eh?
1: Molt bé. Doncs, Enric Casacuberta, moltes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta força per superar aquest repte tan bonic que estàs perseguint, i anirem seguint com et va la cosa.
2: Moltes gràcies, i només dir-te, si em deixes fer un incís, això, que si la gent em vol seguir, tant Instagram com en TikTok, és Ruta 66 per L, XL, m'entens?
1: Sí.
2: Així em veuran les novetats cada dia, i allà explica també com fer les donacions i tot això, d'acord?
1: Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes va. Gràcies.
2: Moltes gràcies, eh? Gràcies. Adéu.
0: El temps. I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
3: Hola, què tal? Comença una nova setmana. Ara ja estem a finals de... mitjans d'agost, més aviat. Comença el temps en què tothom ja va tornant de les vacances. Ja es veu aquí molts començaments de feina, molts començaments de tornar de les vacances, i suposo que la gent comença a estar una mica ja més involucrada en el dia a dia i també involucrada amb el temps que farà. Tot i que, òbviament, el temps sempre és molt important per totes les coses que hem de fer. Aquesta setmana hem començat amb una mica menys de calor. Segur que molta gent dirà que no es nota gens, eh? Però, bueno, jo diria que una mica es nota. Sobretot a les nits. A les nits es pot dormir una mica millor. A les nostres poblacions hem baixat dels 20 graus, que fa dies que no baixàvem, i per fi una mica de respir a les nits, que ja va bé. I aquesta setmana què passarà? Setmana, com deia, important, setmana de retrobaments, setmana de tornades a les cases per molta gent. Doncs bé, deixem una mica enrere la inestabilitat que hem tingut el cap de setmana, que ha sigut una inestabilitat bastant marcada, i avui, per exemple, ha fet més sol, més tranquil·litat, i sembla ser que els pròxims dies tindrem això, sol, tranquil·litat i temperatures màximes força altes, al voltant dels 30 graus, 31, 32 graus. Les mínimes, com aquestes nits, al voltant dels 20 o una mica menys. Pocs núvols, a la tarda creixements de nuvolades típiques d'agost, que en principi, no deixaran precipitacions a casa nostra. I a partir de dijous, aquí ja hi ha més incògnites. El que està segur és que dijous i divendres la temperatura baixarà per sota els 30 graus les màximes i les mínimes també baixaran i serà sobretot a partir de divendres que les nuvolades seran més extenses i també més importants. I a partir de dijous tard, divendres tarda, ja podem també tenir tempestes actives a prop de casa nostra. Però també és veritat que hi ha encara molta incertesa en els mapes. Hi ha mapes que veuen clara aquesta inestabilitat, aquests núvols i aquestes precipitacions, i hi ha mapes que no ho veuen gens clar. Jo, personalment, crec que la temperatura baixarà segur, però la inestabilitat està molt discutida. Veurem què acaba passant. Jo aposto que dijous no plourà, i a partir de divendres sí que les tempestes seran molt més actives, però haurem d'esperar una mica a afinar-ho del tot. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Nits més fresques, dos dies de calor encara, fins dimecres, força calor. A partir de dijous baixar temperatures i molta incertesa a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, amb els ruixats, les tempestes i les pluges. Haurem d'anar confirmant els pròxims dies aquest escenari. Moltes gràcies, bona setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots dos sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit, amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida, se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
2: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La P7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El País en Cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
2: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
1: Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem, per presentar-vos un nou programa de la Viquipregunta, el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Avui portem un d'aquells temes dels quals no voldríem parlar. No voldríem que existís, voldríem un món sense injustícies, però no és aquest. Aquest mes d'agost vàrem saber que a l'Afganistan els talibans han aprovat la llei per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici. Aquesta llei consolida i amplia l'aplicació de la seva interpretació de la llei islàmica, que inclou, entre d'altres, la prohibició de la veu femenina en públic. Des de 2021, amb diferents lleis, han prohibit l'educació, la infància, la vida pública, el dret de reunió i associació, el dret a escollir parella, a treballar, a moure's lliurement, sense la vigilància d'un home. I ara també tenen prohibida la veu i la paraula en públic. Nosaltres pensem que no podem deixar caure en l'oblit les dones d'Afganistan. No podem mirar cap a una altra banda. Per això avui us proposem la Viquipregunta. Quins instruments tenim per combatre els estats que cometen abusos contra la seva població? L'Amador respondrà què diu la Viquipèdia. Per parlar i aprofundir, tindrem amb nosaltres en Dani Vilaró, responsable de comunicació d'Amnistia Internacional a Catalunya. I per acabar, us explicarem coses de la Viquipèdia.

0: La Viquipregunta.
1: Quins instruments tenim per procedir contra els abusos que cometen alguns estats contra la seva població? Concretament, la situació de les dones a l'Afganistan.
2: Què diu la Viquipèdia?
3: Bé, la Viquipèdia no ens dona la recepta de futur de com hem d'actuar, però sí que ens dona una visió de com estan les dones a l'Afganistan actualment i, per tant, quins són els elements sobre els que hauríem de lluitar i quins són els instruments de què ens hem de dotar. Les dones de l'Afganistan han sofert restriccions dels seus drets al llarg de la història. De fet, ha estat una lluita contínua, com veurem ara, de guanyar i perdre drets. És a dir, la situació que veiem ara, que és terrible, dels talibans, no és més que una més de les diferents onades que han patit al llarg de tota la seva història. La igualtat, més o menys, els va arribar amb la Constitució del 1964, que reconeixia aquests drets d'igualtat, diguem-ne, entre homes i dones, de gènere, i es va perdre amb l'arribada del poder dels talibans en l'any 96. El 2001, el règim talibán va caure, i el 2004, una nova Constitució va recuperar els drets de les dones. Ara bé, va ser només des de la perspectiva legal, perquè el pes de la tradició no ajuda a l'alliberament real de la dona. La retirada de les tropes nord-americanes que donaven suport al règim, diguem-ne, oficial de l'Afganistan l'any 2021 va provocar el retorn al poder dels talibans i l'estat de repressió, com la prohibició d'estudiar a les escoles secundàries i a les universitats. Una nova llei, ara 3 anys després d'això, una nova llei promulgada el 21 d'agost del 2024, és a dir, aquest estiu, recull en detall molts actes prohibits i les seves obligacions. A més de tots els que ja s'havien practicat anteriorment i dels quals s'ha informat abastament i tots els hem sentit al llarg dels últims 20 anys, que estaven basats en limitació de drets personals, la llei específicament prohibeix a les dones aspectes que estan relacionats amb la socialització, com, per exemple, sortir a passejar o fer exercici, parlar o mostrar qualsevol part del seu rostre o del cos fora de casa, o fins i tot cantar o llegir des de dins de casa, si poden ser escoltades per desconeguts des de l'exterior. Moltes dones, davant de tot això, han abandonat el país a llocs com l'Iran per estudiar i poder treballar. La discriminació entre les dones i la segregació sistemàtica a l'Afganistan, en el règim dels talibans que es troben actualment, han estat denominats com a apartheid de gènere per a organitzacions com la ONU i Amnistia Internacional.
0: La Viqui Entrevista.
1: Doncs per la nostra entrevista d'avui comptem amb Dani Vilaró, periodista especialitzat en drets humans i cooperació al desenvolupament, que des de 2010 és responsable de comunicació d'Amnistia Internacional. Amnistia Internacional, que és una organització global, independent, amb més de 10 milions de persones que actuen contra la injustícia, defensant els drets humans a tot el món. Bon dia, Dani. Moltes gràcies d'estar amb nosaltres.
4: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: T'hem demanat que participis d'aquesta Viquipregunta per tenir la teva visió des d'Amnistia Internacional. I anem per feina, que el tema d'avui és dens i és important. Més enllà de descriure la terrible situació de vulneració de drets a què es troben sotmeses les dones a l'Afganistan i d'investigar com hem arribat fins aquí, volem saber anar una mica més enllà i saber què podem fer per combatre-ho. On estan les institucions internacionals? De debò tenen eines de pressió per reconduir la situació quan els governs sobirans vulneren els nostres drets humans?
4: Bé, és una pregunta complexa, però una pregunta que va directament al rovell de l'ou, no?
1: Sí.
4: I a la qüestió important, no? Que és perquè realment, no només en el cas de l'Afganistan, veiem moltes vulneracions per part d'estats i que els instruments, diguem, de què s'ha dotat la comunitat internacional per fer-hi front, doncs no acaben de funcionar, no? Clar, nosaltres som una organització molt legalista, no? Que parla molt de lleis, de drets, de tractats internacionals, i si mires si mirem el contingut, no? És a dir, quines eines té la comunitat internacional per fer complir els drets humans o per fer complir el dret internacional, el disseny és bo. És a dir, el disseny, teòricament, és bo. A partir, sobretot, de la Segona Guerra Mundial, el món es dota d'una sèrie d'instruments per intentar la no repetició, és a dir, no repetir els horrors de la Segona Guerra Mundial. És quan neix tot el sistema de Nacions Unides, que se'n diu, no? Uh-huh. No només les Nacions Unides, sinó tot el que emana de Nacions Unides. Tractats internacionals, la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans, que és de l'any 48, abans no existia, i una sèrie de tractats internacionals que intenten doncs, evitar tots aquests desastres i, sobretot, intenten implicar els estats signataris d'aquests tractats perquè els compleixin, no? I perquè siguin més o menys vinculants, no? Per tant, el disseny està bé. Tenim tractats que poden frenar coses com les que estan passant, per exemple, a l'Afganistan, no? Hi ha una convenció contra la discriminació de la dona, etc. No? Hi ha una sèrie d'instruments. El problema és que la força que tenen aquests tractats internacionals per poder ser complerts, doncs molts cops no és prou, no funciona prou. No? No hi ha, per exemple, mecanismes que nosaltres insistim de sanció efectiva. No? Uh-huh. Per exemple, una cosa que podrien fer els estats a través de l'ONU, a través d'aquests mecanismes multilaterals, és sancionar selectivament els dirigents talibans, no? Això s'ha fet, per exemple, s'està fent amb Rússia, no? A partir de la guerra d'agressió a Ucraïna, o en altres casos s'ha fet, no? Doncs dirigir aquestes sancions no col·lectives, no una sanció a Afganistan en general, perquè llavors patiria la població civil i tampoc ens interessa perquè ja està patint prou, sinó a sancions selectives a aquells dirigents identificats que són responsables d'aquestes greus vulneracions de drets humans. Una altra cosa, per exemple, podria ser la prohibició de viatjar, no? El que nosaltres insistim des d'Amnistia és que els estats no poden normalitzar el que està passant a l'Afganistan. No? Ara ja portem gairebé 3 anys des de la tornada al poder dels talibans i primer se'n va parlar molt, però ara se'n parla poc, o se'n parla menys, no? I sembla que els estats estan com acceptant de facto que existeixi un govern que vulnera d'aquesta manera tan bèstia els drets de les persones, específicament els drets de les dones. Doncs no ho normalitzem, no? En les relacions bilaterals que tenen els països amb Afganistan, doncs han de posar sobre la taula aquesta agenda de drets humans i dir, escolti, si vostès volen comerciar, per exemple, amb nosaltres, o volen que arribi ajuda humanitària, perquè és un país que depèn de l'ajuda humanitària exterior, doncs aquí tenim una qüestió de drets humans que hem de resoldre, no? I és amb aquests mecanismes de negociació bilateral, no? De país a país, i també a través d'aquests mecanismes que permet el dret internacional, que podem fer alguna mena de pressió des dels estats a l'estat d'Afganistan perquè aturi doncs, tots aquests greus abusos de la situació específicament de les dones.
1: I creus que podem ser optimistes amb això? Creus realment que després de 3 anys, com tu dius, de la arribada dels talibans per segona vegada al poder, de tot aquest retrocés, d'aquesta darrera llei, podrem fer alguna cosa?
4: La veritat és que la situació no permet ser optimistes, és evident, no? Perquè anem veient com l'espiral, diguem, de vulneracions de drets humans a l'Afganistan no s'atura, no? I anem sumant cada cop noves notícies, noves lleis, noves restriccions que es van afegint a les que ja existeixen des de fa 3 anys, però és una via que cal explorar i que cal enfortir. No? Nosaltres, clar, quan mirem la legalitat internacional, això que dèiem del sistema de Nacions Unides, evidentment que en veiem les mancances i veiem que això no funciona, no? I que no està funcionant. Per això també reclamem, des de fa temps, no només pel cas d'Afganistan, sinó en general, també reclamem una reforma profunda del sistema de Nacions Unides, és a dir, perquè es faci més efectiu, perquè puguin haver-hi resultats més tangibles, que no quedin tot en declaracions o en resolucions que no compleix ningú, sinó que hi hagi, diguem, mecanismes efectius de decisió, d'implementació d'aquestes mesures. I això passa per reformar el sistema de Nacions Unides, per reformar, per exemple, el Consell de Seguretat de Nacions Unides, per reformar qui té i qui no té un seient permanent i, per tant, té poder o més poder d'influència a Nacions Unides. Tot això passa per aquesta reflexió. Si fem aquesta reforma, podrem tenir resultats més tangibles. Fins que no fem aquesta reforma, tenim el sistema de Nacions Unides ben dissenyat teòricament, com deia al principi, però poc aterrat a l'hora d'aconseguir resultats, no? I això és molt frustrant, no? Per les organitzacions de drets humans, però també per les poblacions, evidentment, que estan patint doncs, tots aquests abusos que veuen que queden... la paraula clau és impunitat, no? Hi ha un cercle d'impunitat que no s'acaba de trencar i que la legalitat internacional no permet trencar. Llavors, aquí tenim un problema gros, no? Realment, no, la situació ara per ara no sembla que puguem ser optimistes, però hem de treballar en aquesta direcció, jo, i en aquesta línia de trencar una mica les causes de per què això no funciona.
1: Doncs apel·lem a la població optimista, a la població lluitadora. Què podem fer? Què poden fer els ciutadans? Com podem pressionar? A qui hem d'anar a buscar? Perquè això es converteix en una realitat.
4: Sí, això és important, no? És a dir, al final, quan fallen les institucions o quan fallen els governs, doncs queda la gent, no? I nosaltres som una organització que també ens definim com una organització activista, de mobilització, de gent que es mou, no? De gent que es mou, de persones que es mouen per altres persones, i per tant aquí, com a ciutadans, sí que tenim una responsabilitat. La primera és trencar el silenci, és a dir, no deixar que això quedi en l'oblit, és a dir, no deixem de parlar de l'Afganistan, no deixem de parlar de Gaza, no deixem de parlar d'Ucraïna, no deixem de parlar de tot allò que ens interpel·la també com a ciutadans quan veiem que hi ha tantes desgràcies al nostre voltant, no? I, per tant, aquí hi ha un factor important que és el de pressió, no? És a dir, com a ciutadans hem de poder sortir al carrer, hem de poder expressar-nos i hem de poder pressionar els nostres governants perquè justament estirin del fil, no?, de totes aquestes eines que estàvem dient a nivell multilateral, a nivell internacional, i que tots els estats, diguem, tenen seient a Nacions Unides, no? Llavors, trucar, diguem, a la porta dels nostres governs per dir, escolti, parlin d'Afganistan o parlin d'això, no s'oblidin de les dones de l'Afganistan, trencar el silenci, no?, que seria una mica el nom de la campanya que nosaltres també tenim en marxa, no? I, per tant, aquesta pressió política o aquesta pressió social o ciutadana ha de funcionar, no? Si els governs veuen que ningú es preocupa per l'Afganistan, doncs segurament no es preocuparan per l'Afganistan. Si es veu que sí, doncs tenim altres exemples de històricament, no, de que ha passat, de gent sortint al carrer exigint un canvi, no, en una política internacional o en una guerra o així, que hem intentat aconseguir canvis i que s'han aconseguit alguns canvis. Mínims, si vols, però que s'han aconseguit. I, per tant, com a ciutadans, hem de mantenir la mobilització, hem de mantenir la veu, hem de sortir al carrer, hem de poder expressar tota aquella indignació que sentim pel que està passant a l'Afganistan, no? L'eina és la pressió política o la incidència política, que és el que fem també des d'Amnistia Internacional. Hi ha un nivell més formal, no? Demanant reunions, exigint parlar amb el responsable d'exteriors o amb governs, no? perquè moguin peça, no? Sobretot perquè posin, com deia abans, també en l'agenda bilateral, no? De relació amb països, una agenda de drets humans, que molts cops queda eclipsada per l'agenda econòmica o per altres interessos, no? Doncs aquí es tracta, no? d'intentar que l'agenda de drets humans formi part de la relació entre països. I aquí els ciutadans, evidentment, doncs podem demanar, retre comptes als governs i demanar que què està passant, no, amb aquesta qüestió. Però sobretot per mi el més important és trencar el silenci, és a dir, no callar. No podem normalitzar el que està passant amb els talibans a l'Afganistan contra les dones. No podem normalitzar-ho, no? I després hi ha una via interessant que s'ha obert ara justament també per pressió popular, no? Però per pressió també de les organitzacions socials, no? Que al final som poble i som gent i som ciutadans, que és que s'està parlant a Nacions Unides, diguem, d'instaurar un nou delicte, no? Un nou delicte que podria afectar directament els talibans, que és el que s'anomena apartheid de gènere, no? Que aniria una mica més enllà del que és la persecució per motius de gènere, que ja existeix i que ja està considerat un crim de lesa humanitat, però l'apartheid de gènere parla ja d'una institucionalització de la dominació de l'home contra la dona, d'una pressió sistemàtica, d'unes lleis que van directament a silenciar i atacar les dones. I això, si s'incorporés a la legislació internacional, i això ho podem fer nosaltres apretant perquè passi, ja hi hauria un nou instrument que s'assumiria a tot aquest cos jurídic que permetria, doncs, obrir, per exemple, investigació al Tribunal Penal Internacional, etcètera, no? Per tant, aquesta definició d'apartheid de gènere, que és el que creiem, sincerament, que està passant a l'Afganistan, doncs seria una via molt, molt, molt interessant i que com a ciutadans podem entomar la reivindicació per traslladar als nostres governs i que això sigui una realitat.
1: Preparem una campanya sobre això? Podem dir que si busquen a la vostra web, a la vostra, la vostra informació, trobaran on adherir-se?
4: Específicament sobre l'apartheid de gènere encara no. És una cosa que ja s'ha començat a parlar, no només Amnistia, sinó altres organitzacions socials, però que ja està sobre la pilota, ja la té la ONU, eh? Ja la té Nacions Unides, perquè és una cosa que s'ha vist, un aspecte que s'ha vist necessari, no? D'intentar que amb les eines actuals, com que no en tenim prou, doncs intentar crear-ne una de nova que directament ataqui el que està fent els talibans, no? La nostra campanya és més genèrica, va més en la línia del trenquem el silenci, sí, no? Que és allò de dir no callem davant de la situació de les dones a l'Afganistan, seguim denunciant, seguim fent soroll i sobretot no normalitzem una situació que és absolutament dantesca, no?
1: Doncs des d'aquí, des de la Viquipregunta, col·laborem amb el nostre granet de sorra a trencar silencis, a posar al damunt de la taula la situació inacceptable, imperdonable, inacceptable del tot de les dones a l'Afganistan. Agraïm al Dani Vilaró que ha participat d'aquesta conversa. Moltes gràcies, Dani.
4: I
1: animem a totes les ciutadanes, a tots els ciutadans a solidaritzar-se, a buscar informació, a sortir al carrer i cridar positivament contra les injustícies. Moltes gràcies. Seguim.
5: Coses de la Viquipèdia.
3: Bé, avui en Coses de la Viquipèdia parlarem d'algunes, farem una mena de consultori de Viquipèdia. Avui respondrem algunes preguntes que sovint ens arriben per part de lectors. Quan dic lectors vull dir que són persones no habituades a editar. Lectors però que són inquiets i observadors i quan veuen algun error, algun petit error, el volen corregir perquè això és fàcil i tothom està avesat a fer-ho. Però a vegades es troben amb preguntes com aquestes. Diu, ens fan preguntes a través del Twitter o a través d'altres mitjans i diuen com és que quan alguna persona rep un premi, ha canviat de càrrec o ha mort o ha canviat el govern o el nom del nostre alcalde, a la Viquipèdia alguns textos d'articles estan desactualitzats, és a dir, no mostren aquest canvi, però a la taula literal sí que està al dia. La taula literal nosaltres internament li anomenem la infotaula. I l'altra pregunta que ens fan és a la inversa. Quan està malament la taula lateral i la vull corregir, no ho puc fer prement el botó de modificar. Com has de fer-ho? Aquestes dues preguntes les he juntat perquè en un cas és si el que està bé és el text, com faig per corregir la infotaula? I si el que està bé és la infotaula, com faig per corregir el text? I tenen raó quan diuen que si apreten el botó de modificar no poden modificar la infotaula perquè la informació no està allà dintre de l'article, sinó que està en un altre lloc. Per entendre la causa, hem de refrescar el concepte que vam explicar al programa 5è d'aquesta sèrie, de la Viquipregunta, on fèiem una introducció a un concepte que és el Wikidata. Allà ens explicaven que el Wikidata és una base de dades estructurada com si fos la típica fitxa de característiques on manteníem les dades claus d'un article de la Viquipèdia, així com altres entrades d'altres conceptes. Doncs bé, quan mirem un article a la Viquipèdia, el text principal, el cos, allò que han escrit els viquipedistes, es complementa, que és la part de la prosa, es complementa amb una taula resum a la seva dreta, que, com he dit, anomenem infotaula, que mostra les dades estructurades que hi ha a Wikidata relatives a aquest article. Lògicament, aquestes dues fonts, el text redactat pels editors i el resum obtingut des de Wikidata, haurien de dir el mateix. Això, la queixa, per tant, dels lectors és correcta. Però no sempre estan sincronitzades al 100%, ja que per mantenir actualitzat el text dels articles, comptem amb els editors en català, que han de saber que ha canviat, han de tenir la cura d'anar-se a aquell article i han de modificar-lo. Però per Wikidata, el fet de ser un espai comú per totes les Wikipèdies, comptem amb els editors d'altres llengües i d'alguns robots que fan càrregues massives. Què cal fer, per tant, si ens trobem en alguna d'aquestes dues situacions? Pues anem a veure-ho. Si el contingut de la infotaula està més actualitzat i és correcte que el text de l'article, la solució és ben fàcil. Hem d'editar l'article i posar-lo al dia. És a dir, escriure en l'article l'actualització, la modificació que s'ha produït i que ningú havia recollit fins ara. I això ho pot fer qualsevol persona entrant a modificar i editant-lo com un editor de text normal. Això és més habitual que passin articles que són de temàtiques que no són del nostre entorn cultural i que algú algun dia va fer sobre una població d'Ucraïna i no s'han recordat de tornar mai més a actualitzar-la. Però si és en sentit contrari, si el contingut de la infotaula és incorrecte i comptem amb un contingut, amb una referència que ho avali, podem entrar a Wikidata per esmenar l'error. Però com s'entra a Wikidata en aquest cas? Si hem dit que si prenem el botó de modificar no es modifica més que el text. Però és molt fàcil. Al costat de la dada errònia que veiem en la taula hi ha un petit llapis, una petita icona d'un llapis, i quan el cliquem entrarem a Wikidata directament en el punt on es troba aquesta informació i la podrem corregir. Ara bé, no ens enganyem, Wikidata no és un editor de text. Wikidata té una estructura, com hem dit que són dades estructurals, per tant té una estructura, ja la veurem quan entrem, en el qual estan els valors allà posats, uns dependents d'un altre, etcètera. És una mica com qui obre un full de càlcul, però no sap ben bé què és el que hi ha en les columnes i en les files. Pues una mica passaria això i podria donar vertigi a qui no ho coneix. Però això ens passarà si la modificació que hem de fer és complexa. Per exemple, ha canviat el que dèiem, ha canviat el nom de l'alcalde i abans no el teníem i ara l'hem de posar. Bueno, pues és difícil. Però si resulta que ha canviat el nom de l'alcalde i ja el teníem a l'anterior, pues entrem a sobre, escrivim el del nou i tan tranquils. És a dir, és una modificació senzilla que tothom pot fer. Vol dir amb això que és fàcil corregir els errors que hi ha en Wikidata si corresponen a una simple supressió d'un valor per un altre, que moltes vegades és tan simple com això. És més difícil aportar nova informació que requereix alterar l'estructura i, per tant, tenir un domini superior. I és tan fàcil com això, i podeu animar-vos a fer-ho sempre que trobeu un error. Ah, per cert, i si voleu passar de ser lectors curiosos que fan una modificació esporàdica a ser editors habituals, només heu de contactar amb nosaltres a través de la taverna i us passarem ràpidament a un tutorial.
5: Ah, tenim una taverna.
3: Sí.
5: I què s'hi veu en aquesta taverna? S'hi pot prendre coses? S'hi veu,
3: cultura. Si veu cultura.
5: Perdona, que no tenies el micro.
1: Es xerra molt, es comparteixen molt, opinions, sí. Es comparteixen preguntes.
5: Ah, que és una taverna virtual. No és a Can...
3: Moment, a Can
5: Vicenç.
3: El nom taverna se li va posar abans de que existís el blog. No, el nom blog. És un blog en el qual la gent escriu...
5: Bueno, és un fòrum, no?
3: És un fòrum. Millor, és un fòrum. I la gent escriu o per explicar la seva història, o per preguntar, o per demanar ajuda, o per promocionar un projecte que vol fer per acabar d'omplir tots els Reis Gods. És igual, qualsevol cosa.
1: Molt bé. Per tant, recomanaríem als nostres oients que si volen saber més coses de la Wikipedia, també els hi pot interessar molt entrar a la taverna, no?
5: Sí, no?
3: Sí, però sempre és pregunta-resposta.
1: Vale.
3: O sigui, si entres a la taverna no aprendràs coses.
1: Bueno, sí, pots aprendre... Hi haurà allò de les preguntes freqüents. Si un altre ho ha preguntat, potser
3: correcte,
1: a mi també.
3: Correcte. Si pots aprendre, diguem-ne, per d'una manera més acostada a la xafaneria. Va. Estic mirant a veure què diuen els altres i d'això n'aprem. Però si tu vols fer preguntes concretes, les fas i tens resposta... Molt ràpid, amb molta rapidesa.
1: Doncs a mi m'ha agradat la pregunta concreta de les coses de la Wikipedia d'avui perquè ha quedat molt ben explicada.
5: En Dani ho ha explicat molt bé, a mi m'ha agradat molt també. M'he quedat una mica corprès, no? De dir, no, és que no podem ser gaire optimistes. I això és...
3: Jo el comprenc.
5: Home, i tant.
3: És a dir, estem parlant d'un estat sobirà. I per tant, per sobre dels estats sobirans... És difícil que hi hagi alguna institució, bé, jo dic, s'ha demostrat que hi ha institucions que ja no tenen capacitat d'influència sobre un estat sobirà. I això és molt cruel.
5: Mm-hmm. Sí, però també he dit una cosa que també trobo que és molt dura, que és que en les relacions bilaterals entre països tota la qüestió dels drets civils, els drets humans...
1: No és el primer no de l'agenda.
5: No està. No.
1: Bueno, hi ha pel damunt, a l'hora de prendre decisions, els interessos polítics i els interessos econòmics pesen molt més que els interessos de les persones i dels drets humans, però al mateix temps també són els que utilitzen en aquestes sancions que ens explicaven, aquestes sancions selectives, són cap a les fortunes, per exemple, dels oligarques russos que han pogut bloquejar en els bancs europeus.
5: Exacte.
1: Aquesta, sí, sí. Si així es prenen les decisions, doncs així les hem de lluitar. En tot cas, res de pessimisme. Activisme. Al carrer.
5: Bé. És un bon eslògan.
1: És res de pessimisme, activisme, al carrer, que no ens callin. A mi sí que m'ha agradat això. Hem de trencar el silenci. Doncs avui la Vicky pregunta, trenca el silenci i parla per les dones afganes que tenen vulnerats els seus drets i que no volem acceptar-ho. Fins aquí la Vicky pregunta d'avui. Recordeu que ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, d'aquí un parell de setmanes. I que tots els nostres podcasts...
5: Exacte.
1: Tots els nostres podcasts estan a la nostra web, lavikipregunta.cat. I allà trobareu també tota la informació i tots els enllaços als quals hem fet referència en aquest capítol. Si ens voleu fer una Vikipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar. lavikipregunta.cat. I fins aquí, una abraçada, Vicky Friquis, una abraçada, Amador.
3: Igualment.
1: Abraçada per en Robert. Fins a la propera. Adéu, Vicky Friquis.
3: Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedent de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Panet, que és la consellera de Territori.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
1: I Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. Aquest estiu s'estan instal·lant la primera fase d'aquest sistema que anirà ampliant els propers anys. La primera zona controlada serà l'àrea comercial del centre. El nou sistema de càmeres té un cost de 124.000 euros. Escoltem el sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
3: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments, ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
1: I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta, ho ha dit la portaveu a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo. Ho justifiquen per la gestió que diuen que ha fet el govern amb la crisi a Ceuta i perquè no van assistir a la Cambra Alta quan se'ls va citar. Està previst que votin el 9 de setembre i que tirin endavant aquestes reprovacions gràcies a la majoria absoluta del PP. I parlem de dos pobles incomunicats, Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany i Mier.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 17 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup de suport a persones cuidadores de Bigues i Riells posa de manifest l'alta càrrega de les cures. Moià tanca una festa major amb molta participació i protagonisme de les entitats. Castellterçol engega aquest divendres una festa major carregada d'actes, tradició i cultura popular.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 17 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el grup de suport emocional i d'ajuda mútua de Bigues i Riells del Fai ha tancat una nova edició amb una valoració de 9,5 sobre 10 per part de les persones participants. Un programa que dona suport a persones cuidadores no professionals i que, més enllà de les sessions, busca oferir eines per afrontar una tasca que sovint es veu invisibilitzada i que implica una elevada càrrega emocional i física. En aquesta nova edició hi han participat 11 persones. Han dut a terme 10 sessions presencials entre els mesos de febrer i abril. I és que durant aquestes trobades han treballat aspectes com l'autocura, la gestió de l'estrès, la culpa i l'autoexigència, però també han compartit experiències i dificultats del dia a dia. I és que les dades permeten tenir una idea de la realitat en la que viuen. El 73% dedica 10 hores o més al dia a cuidar un familiar i el mateix percentatge conviu amb la persona de qui té cura. A més, gairebé la meitat fa més de 6 anys que desenvolupa aquesta tasca. En la majoria dels casos, les persones cuidades tenen més de 75 anys i entre les situacions de dependència hi ha demències, malalties neurodegeneratives, ictus o casos d'Alzheimer. Les sessions han tingut efectes positius sobre les participants. Així ho expliquen amb les proves que se'ls hi feia abans i després del programa, ja que mostren una lleugera reducció de l'ansietat i de la sobrecàrrega percebuda. Tot i això, la situació continua sent exigent, i és que al final del programa el 90% de les participants encara presentava un nivell elevat, perdoneu, de sobrecàrrega. Per això, un dels aspectes més ben valorats del grup no ha estat només poder adquirir eines per afrontar la cura, sinó poder compartir experiències i vivències amb altres persones que viuen situacions similars, sentir-se escoltades i crear una xarxa de suport. Una xarxa que, de fet, les participants han decidit mantenir més enllà de les sessions presencials. Moià ha tancat una nova edició de la Festa Major després de gairebé una setmana d'activitats, música i cultura popular. Una festa que va començar amb la tradicional llegenda de la Cabra d'Or i que ha tingut molta participació tant d'entitats com de les veïnes. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva de la festa i destaquen especialment la participació que hi ha hagut en els diferents actes. Ho explica Laia Bonells, regidora de Joventut.
2: Doncs, mira, estem molt supercontents i contentes amb la Festa Major d'aquest any perquè, bueno, ha funcionat, sempre funciona, però aquest any ha sigut especialment, ha anat especialment bé tots els actes, eh? Des del principi a l'acabarador, que sempre té molta afluència de gent i molta infància i molta gent de totes les edats, que això és una cosa que és superinteressant, donar sempre les gràcies als de la Cabra, vull dir, és l'inici de la Festa Major, sense la Cabra d'Or no seria el mateix i, per tant, la Cabra sempre és un inici que ens deixa la llista molt amunt. I ara, molt bé, estem molt contentes perquè els actes han tingut moltíssima participació, moltíssima.
0: Un dels aspectes més destacats és la implicació de les entitats locals, que any rere any tenen un paper clau a l'organització de la Festa Major.
2: Molta gent ha assistit a la Festa Major, però també molta gent ha col·laborat, moltes entitats, que això és el que també penso que és un valor molt gran que tenim aquí a Moià, que és que les entitats participen moltíssim de la Festa Major. Moltíssimes entitats han organitzat coses, l'Ajuntament estem allà per donar suport i infraestructura, bàsicament, però sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. Han tingut superèxit, com ja vam venir fent els últims anys, des que vam iniciar, per exemple, les paelles, el concurs de paelles, és un moment on ens trobem molta gent del poble col·laborativament i estem allà tots junts i es converteix en una festa molt xula. Després, aquest any, per primera vegada, també vam fer un bingo musical justament després de les paelles, que també va aglutinar gent de totes les edats i també va ser un moment superdivertit.
0: La música també ha tingut un paper destacat, especialment amb les activitats nocturnes al parc, que han concentrat bona part de la programació del públic jove. Des del consistori valoren positivament l'ambient que s'ha viscut durant aquestes nits i el funcionament dels diferents dispositius previstos, com el punt lila o les barres.
2: I després, com ha destacat, doncs, bueno, com sempre, les nits del parc, que sempre són màgiques, és a dir, fins a les tantes, amb molt bon ambient. Sempre, bueno, hi ha coses, perquè sempre passen coses quan són moltes persones, però tot sempre des del civisme, des de la bona entesa, entre totes les persones, amb les barres, amb el punt lila, amb l'equip tècnic, sobretot, que també hi dedica moltíssimes hores. Vull dir que, sobretot, molta gent, molt bon ambient en general, i això, hi gent a tots els actes. No hi ha hagut cap activitat que haguem dit, ostres, aquí hem punxat. Vull dir, tot arreu hi ha hagut molta gent, molt bona participació i molt bones sensacions.
0: Així, Mollà posa punt i final a la Festa Major d'enguany, mantenint la bona resposta dels darrers anys i amb la vista ja en la Festa Major del 2027. I no deixem de parlar de festes majors, perquè Castellterçol es prepara per viure des d'aquest divendres 21 fins dimarts 25 la seva festa major. 5 dies amb actes per tots els públics i amb un programa que combina tradició, cultura, música i activitats populars. La festa, com dèiem, arrencarà divendres al vespre amb el pregó, que enguany anirà a càrrec dels agricultors i traginers de Castellterçol. A la nit, les havaneres i el rom cremat donaran pas a la música amb la festa activa i el DJ Arzet a la carpa de la plaça dels Estudis. Dissabte serà un dels dies més carregats d'activitats, amb la cercavila de gegants i nans, el contrapàs, el ball del mussol i el correfoc, que recorrerà diversos carrers del municipi.

I amb elles, les que sonaven al grup de versions íntegrament femení, les que faltaven, seran les encarregades de fer ballar al públic a la carpa de la plaça dels Estudis i la nit acabarà amb DJ Carrera. La tradició tindrà, però, un dels seus moments més destacats diumenge i dilluns amb la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri, dos dels elements més característics de la festa major. Diumenge es faran a la 1 del migdia a la plaça Vella i dilluns es repetiran a les 6 de la tarda.

Diumenge també hi haurà sardanes, espectacles familiars, activitats esportives i més música amb la Vesprada Blava, mentre que dilluns el programa continuarà amb activitats durant tot el dia i acabarà amb el vespreig i la música a la carpa. La Festa Major arribarà a la seva fi dimarts amb la ballada de country, concerts, el ball de Festa Major i la tradicional corredissa gegantera que enguany celebra els seus 30 anys. 5 dies, per tant, per sortir al carrer, recuperar tradicions i gaudir de la Festa Major de Castellterçol. El moianès Enric Casacuberta farà parada a Barcelona el pròxim 21 d'agost, abans de marxar cap als Estats Units per afrontar un dels reptes més importants. Recorre tota la ruta 66 per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Casacuberta arribarà a Barcelona després d'haver completat, el dia abans, el primer tram del repte, que el portarà des de Moià fins a la capital catalana. El 21 d'agost ja Barcelona farà un recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat. La sortida serà a les 12 del migdia des de la plaça de Sarrià i des d'allà es dirigirà cap a la Diputació de Barcelona, on està previst que sigui rebut per representants. El recorregut continuarà fins a la plaça de Sant Jaume, concretament al Palau de la Generalitat, en el que serà un dels últims actes abans de marxar cap als Estats Units. Des de l'organització han fet una crida a la ciutadania perquè l'acompanyin aquest darrer tram, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que s'apropi a algun dels punts del recorregut per donar-li suport. I és que aquesta serà només l'avançada del gran repte, recórrer corrent la ruta 66 amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre-la.

0: I a continuació us deixem amb una entrevista a Enric Casacuberta, que li va fer al company Guillem Soler ara just farà un any, l'agost del 2025. En ella podreu descobrir una mica més com és i com neix tot aquest repte de la Ruta 66.
1: Molt bona tarda, Enric.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com sorgeix la idea de fer aquest repte?
2: Bé, jo m'he viatjat bastantes vegades als Estats Units. He fet la Ruta 66, o sigui, soc un amant d'aquesta ruta, diguem, no? I l'últim cop que vaig anar-hi, fa un parell d'anys, era el centenari, que era el proper 2026. I vaig pensar, doncs, ostres, potser tinc ganes de fer la grossa, no?, per aquest centenari. I, mira, a l'igualtat se'm va ocórrer això de fer-la ocórrer. Vaig mirar, vaig preguntar-me al senyor Google a veure si l'havia fet molta gent, aquesta ruta corrent, i es veu que no, que gairebé no l'ha fet ningú. I després, com vaig tindre clar que volia fer-ho, esclar, vaig pensar, ostres, això es mereix fer-ho per fer carreta per alguna causa, no? I mira, se'm va posar l'Urela i, bueno, jo aquí estic.
1: Ens pots dir una mica exactament, explicar una mica com serà aquest repte, no? Més o menys quants quilòmetres fas, és on surts, on arribaràs?
2: Sí. Mira, la Ruta 66 comença a Chicago i acaba a Los Angeles. Són 3.940 quilòmetres. El que passa és que jo en faré alguns més. M'explico. La Ruta 66 és una ruta que no existeix. Vull dir, ja va quedar descatalogada, se l'han menjat les autopistes interestatals, diguem. Hi ha trossos que sí que passa per dintre pobles. Vull dir, és com si ara qui Sant Feliu que farà la variant, diguem, no? Doncs el poble, el tros de la carretera vella encara val. Però hi ha trossos que la mateixa interestatal l'ha absorbit, no? I esclar, per allà no hi puc córrer, per un interestatal. Per això tinc que buscar via alternativa. O sigui, faré trossos sencers de Ruta 66 i trossos que, on comença l'interestatal, doncs, tinc que anar pels costats, diguem, perquè per l'autopista no es pot córrer. I això hi la faré, he comptat uns 150 dies, són 5 mesos, que això ve sortir un promís entre 20 i 40 quilòmetres diaris. Entre mitja i una marató diària, durant 150 dies. Bueno, sí, un repte xulo, eh?
1: Sí, sí, un repte xulo i llarg. Parlant una mica de terminis i de dates, dius això, uns 5 mesos. Quins són aquests 5 mesos i una mica per què els has escollit, justament, aquests 5?
2: Sí, a veure, surto... Mira, justament, ara falta un any gairebé, perquè el 31 d'agost de Chicago, i acabo el 25 de gener al Moll de Santa Mònica, de Sant Feliu. Per què aquestes dates? Jo volia començar una mica abans, començar a maig o així, perquè, esclar, començar a febrer a Chicago hi ha neu encara. A març encara és possible.

0: entrenament, no? T'estàs preparant per aquest
1: Sí,
0: repte.
1: sí, sí, sí.
0: Aquest entrenament, no sé si va evolucionant a mesura que s'acosti, no sé com estàs entrenant ara mateix.
1: Sí, bueno, estic seguint un pla. Em porta al Centre Zènit de Girona, que és un centre de rendiment, no? Entrenen ciclistes professionals i això. Sí, jo vaig anar allà, vaig aparèixer un dia, i perquè m'ho havia recomanat, diu, escolta'm, diu, vés allà, que allà faran una bona planificació. I ells van creure en aquest projecte, sobre en patrocinant també, i m'ha ficat uns entrenaments, ja estic augmentant bastant. He començat amb 5 dies d'entrenament de córrer, el que em marca l'entrenador, no? A vegades una hora i mitja, a vegades jugues, a vegades aquest ritme, aquest d'això, i un dia entrenament de força, i un dia descanso. Doncs vaig començar el gener d'aquest any, 18 mesos abans, amb entrenament en sèrio ja, perquè ja entrenava jo, però bueno, tan ben portant no. I faig entrenaments em va augmentant, ara ja vinc fent 20 i pico quilòmetres el dissabte, 20 i pico el diumenge, saps? Entre setmana també, és clar, també treballo, també tinc les meves limitacions. Faig una hora i 20 minuts, una hora i mig, el que em marca, i entre 16 i 17 quilòmetres. I això, paulatinament, ho tinc que anar augmentant.
0: Cap.
1: També et dic que és... Sí, perdó.
0: No, no, no, anava a dir que s'ha de deixar clar també que no vens ni d'una experiència allò de ser un esportista d'elit,
1: No,
0: ni
1: no, no,
0: tampoc se't pot destacar precisament per la teva joventut, no? Allò, diguem que és un repte
1: no,
0: tu
1: no,
0: per personal
1: no, no, no, no,
0: també bastant elevat, no?
1: sí, però, bueno, és això, tinc 60 anys, vull dir, i sí, és un repte, i és un repte per mi. És clar, dic que de seguida que em va agafar aquesta gent del Centre Zenit, em fa prova d'esforç. Ara, ahir vaig anar-hi, per exemple, i veig que de 3 setmanes em fan analítica de sang, analítica d'orina, em miren, vull dir, estic ben portat, diguem, no? I, bueno, i això.
0: I més enllà d'això, no? D'un repte personal, aquest repte és per ajudar i donar suport als malalts d'ELA. Com planteges
1: Sí.
0: aquesta ajuda? No sé si el que faràs serà recaptar fons, donar visibilitat, com ho faràs això?
1: Bueno, les dues coses, diguem. La idea és o sigui, primer donar-li més visibilitat, i perquè això penso que no haver-ho fet ningú, que gairebé l'estat espanyol segur que no ho ha fet ningú, i Europa no gaires. Tinc constància d'un francès, però no sé, hi ha unes llagunes al mig que em sembla que es va saltar els trossos. Però bueno, és igual, això no és important. El de l'ELA, sí, recaptarem fons. Nosaltres tenim un número de compte i heu de fer una associació sense ànim de lucre, diguem, perquè la gent que vulgui col·laborar, no, amb aquest repte, doncs li destavi. I per això tenim un número de compte i un d'això, i al final tot el que recaptem ho donarem a la Fundació Miquel Valls. També tinc que dir que ara estem en contacte als Estats Units amb la Fundació ALS d'allà, que és l'ELA d'allà, i allà també farem recaptació. Però, clar, la recaptació que fem als Estats Units, que ens donen els americans, ens anirà per la Fundació ALS d'allà,
0: Molt bé,
1: als
0: molt bé.
1: Estats Units.
0: I Enric, ja per acabar una mica, com van els ànims, no? Perquè en un projecte que és tan llarg i tan exigent, no sé si et sents capaç allò d'acabar el repte, l'energia va augmentant cada dia, hi ha dies que venen més dubtes, menys, com va això?
1: No, no, dubtes no en tinc cap, eh? El que passa és que, esclar, són moltes coses a controlar, molt d'allò, i hi ha dies que, ostres, que estic una mica més en dies del compte, en tema. Ja aquí tinc que fer un pressupost, sponsors, per fer-ho llogo una autocaravana i necessito gent que em la vagi movent, no?, per anar per cada dia, doncs, poder dormir l'autocaravana i l'endemà arrencar i seguir. I, és clar, tot això, tota la moguda, és clar, em porta una mica d'atenció. Però els ànims, no, no, és que estic convençut que ho faré, i potser més dies que em penso. No, no, segur, eh?
0: Molt bé. Doncs, Enric Casacuberta, moltes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta força per superar aquest repte tan bonic que estàs perseguint i anirem seguint com et va la cosa.
1: Moltes gràcies, i només dir-te, si em deixes fer un incís, això, que si la gent em vol seguir, tant a Instagram com a TikTok, és el ruta 66 per L, XL, m'entens?
0: Sí.
1: Així em trobaran les novetats cada dia, i allà explica també com fer les donacions i tot això, d'acord?
0: Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes gràcies.
1: Com

0: Muchas gracias, gracias. Adiós.
1: El temps.
2: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
3: Hola, què tal? Comença una nova setmana. Ara ja estem a finals de, a mitjans d'agost, més aviat. Comença el temps en què tothom ja va tornant de les vacances. Ja es veu aquí molts començaments de feina, molts començaments de tornar a les vacances. I suposo que la gent comença a estar una mica ja més involucrada en el dia a dia i també involucrada amb el temps que farà. Tot i que, òbviament, el temps sempre és molt important per totes les coses que hem de fer. Aquesta setmana hem començat amb una mica menys de calor. Segur que molta gent dirà que no es nota gens, eh? Però, bueno, jo diria que una mica es nota. Sobretot a les nits. A les nits es pot dormir una mica millor. A les nostres poblacions hem baixat dels 20 graus, que fa dies que no baixàvem, i per fi una mica respir a les nits, que ja va bé. I aquesta setmana què passarà? Setmana, com deia, important, setmana de retrobaments, setmana de tornades a les cases per molta gent. Doncs bé, deixem una mica enrere la inestabilitat que hem tingut al cap de setmana, que ha sigut una inestabilitat bastant marcada, i avui, per exemple, ha fet més sol, més tranquil·litat, i sembla ser que els pròxims dies tindrem això, sol, tranquil·litat i temperatures màximes força altes, al voltant dels 30 graus, 31, 32 graus. Les mínimes com aquestes nits, al voltant dels 20 o una mica menys. Pocs núvols, a la tarda creixements de nuvolades típiques d'agost, que en principi no deixaran precipitacions a casa nostra. I a partir de dijous, aquí ja hi ha més incògnites. El que està segur és que dijous i divendres la temperatura baixarà per sota els 30 graus les màximes i les mínimes també baixaran i serà sobretot a partir de divendres que les nuvolades seran més extenses i també més importants. I a partir de dijous tard, divendres tarda, ja podem també tenir tempestes actives a prop de casa nostra. Però també és veritat que hi ha encara molta incertesa en els mapes. Hi ha mapes que veuen clara aquesta inestabilitat, aquests núvols i aquestes precipitacions, i hi ha mapes que no ho veuen gens clar. Jo, personalment, crec que la temperatura baixarà segur, però la inestabilitat està molt discutida. Veurem què acaba passant. Jo aposto que dijous no plourà, i a partir de divendres sí que les tempestes seran molt més actives, però haurem d'esperar una mica a afinar-ho del tot. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Nits més fresques, dos dies de calor encara, fins dimecres, força calor. A partir de dijous, baixar temperatures i molta incertesa a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, amb els ruixats, les tempestes i les pluges. Haurem d'anar confirmant els pròxims dies aquest escenari. Moltes gràcies, bona setmana, adeu.
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president Juan Jesús Vives, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni quines condicions. Escoltem.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: I la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc, que ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja, ja està extingit. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Pla Ter, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori. El Pla Ter ha rebut ja, per cert, més de 1.000 al·legacions i preveu la implantació de parcs eòlics i solars fotovoltaics arreu de Catalunya. Lluçanès ha posat el crit al cel. Diu que l'extensió prevista a la comarca és excessiva en nombre d'hectàrees, també en volum, i en el cas de les plaques solars, que quintuplica la quantitat prevista a altres punts de Catalunya. I el període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d'agost a Catalunya. El calendari, que varia segons l'espècie, permet caçar en àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes i diumenges i festius.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Ara fa ben bé 4 anys, en una nit d'aquelles mig complicades de la Festa Major de Sant Feliu, la Gemma Permanyer m'explicava que a Ona Codinenca no hi havia cap programa relacionat amb la cuina. Coneixedora de la meva inquietud, experiència i passió per tot lo relacionat amb la gastronomia, em llançava una mena de dard engrescador que des d'aleshores fins a dia d'avui he tingut clavat al cul i que de tant en tant s'ha anat deixant notar. El que era una idea il·lusionant quedava sempre unes passes endavant de la realitat. El dia a dia, les rutines i altres temes que no venen al cas. Sembla que finalment ha arrencat el bull i comença a fer olors encara no massa ben definides. Això és el Parada i Fonda, un espai amb olors que embriaguen, de difusió de la cultura del bon menjar i del bon beure, de producte, d'entorn i, sobretot, de saviesa gastronòmica, amb en David Capell, el Ferran Dax, amb en Xavi Carrera als fogons i un servidor de vostès, en Joan Moret.
2: Gairebé tot el que pot succeir en públic succeïa llavors en els cafès, i el que no hi succeïa no existia. Els cafès eren llocs d'esbarjo, llotges de contractació i ambients d'informació. Josep Pla, Tres Artistes, 1951.
0: L'entrevista.
3: Som al restaurant del Centre Cívic, La Fonteta. Som a casa. Un espai apartat lleugerament del bullici i de l'oferta gastronòmica de la plaça i del seu entorn més immediat. Sinònim de resistència, de professionalitat i, per què no, de creativitat. Segona generació de persones dedicades a servir i a cuinar. La primera amb la Poli i en Tomàs, els seus pares, i la segona amb en Francisco Guirao Hernández, en Paco. Què tal, Paco? Com estàs?
4: Hola, molt bé d'estar aquí.
3: Quants anys fa que ets aquí a La Fonteta?
4: Crec que uns 27.
3: Ets xef i gerent d'aquest espai. Ho ets per devoció, per llegat, o bé per altres coses de la vida?
4: Home, les circumstàncies et fan. O sigui, gerent perquè vaig ser jo qui ho va començar i qui va tenir els tractes amb l'Ajuntament, amb l'ajuda dels pares, perquè ja teníem relació del racó del bosc, vull dir, ja teníem relació amb l'Ajuntament, no? El tema de la devoció i afició sempre ha sigut, perquè el fet de la cuina s'ha viscut a casa meva d'una manera tremenda, molt intensa, no només per part del meu pare, sinó per part també dels seus germans, I de l'àvia, no? I clar, és algú que ja ve de petit, que no vol dir que m'hagi dedicat tota la vida ni tampoc he fet escola.
3: Una mica ho comentava per això, el tema sobretot de llegat, no? Perquè igual és una manera esbiaixada o errònia d'entendre-ho, però és com una mena de deute que tens amb els teus pares, haver seguit amb aquest ofici i en aquest món.
4: No, deute no, deute cap. El que passa que amb els anys te n'adones que coses que havies viscut de petit, i no tan petit, tenen a veure con el disfrute i amb el goig. I amb el goig de seure a taula, i amb el goig de tastar uns canelons que dius, hòstia, no? I amb el goig, moltes vegades, de... sense voler i sense pretensions, no? Però acabes connectat amb el món subtil, jo diria, no? I això sí que arrela, o sigui, perquè això llavors ja hi és, sigui en un plat de mongeta tendra o sigui en altres aspectes de la vida.
3: Com definiries el tipus de cuina que oferiu o que fas?
4: Bueno, el tema ha anat canviant perquè jo també m'he anat formant aquí. O sigui, he fet alguna cosa puntual per posar ordre al meu cap, no? Algun curset puntual. Però jo m'he anat formant aquí, aquí i escoltant clientela, la clientela que moltes vegades vol dir clientela, dir clientela potser és mal dit, no? Perquè amb molta de la gent tinc i he tingut una relació molt personal. Llavors he tingut la sort de tenir i de gaudir amb companyies que eren molt sibarites, que tenien el gust pel menjar, a la vegada que el gust, o sigui, tu tens el gust per menjar i tens el gust per tot, i per viure, i per beure, i per disfrutar, i per viatjar, i per tot plegat, no? Llavors he tingut la gran sort de tenir aquestes companyies i això m'han empaitat, no? a voler fer una mica més.
3: I un bon tutor a casa.
4: Sí, un bon tutor. Un bon tutor.
3: Actualment, en quin estat creus que està l'oferta gastronòmica aquí a Sant Feliu?
4: No m'atreveixo a dir-ho, perquè no sóc, o sigui, fora d'aquí és raro que em vegin menjant o fent res a qualsevol altre local del poble. Llavors,
3: no... Una mica per sensacions, no? O una mica el que vas veient, no? I també escoltant, ja que també tens molts clients que segurament també et transmeten coses i sensacions.
4: A veure, jo amb els anys també m'he fet molt crític en general. Això per una banda, llavors, clar... escoltar la clientela, el que opinen dels altres locals, doncs, bueno, també potser és part de la meva feina, no? Però sempre dic el mateix, no m'atreveixo a criticar els altres sense saber les seves condicions reals de feina. O sigui, un local, o sigui, poden criticar X perquè és fregit o és congelat, bueno, però tu no saps el que servir potser 200 esmorzars cada dia o cada dos dies, perquè això t'obliga, m'entens, t'obliga a una manera de treballar que si tens 20 no t'obliga això. I llavors, clar, no pots criticar perquè si més o menys congelat o perquè l'oli sigui una mica així, saps? Bueno. I després, a més, els locals tenen les seves èpoques. Tenen, com tot, tenen les seves pujades, les seves baixades, el seu esgotament, vale? i tot influeix, i l'estat d'ànim també, l'estat d'ànim de la gent que ve i t'ho explica també influeix, no? I clar, és difícil pensar en l'estat de... no m'atreveria, no? Sí que evidentment hi ha llocs que dius, hosti, pues, ho fan millor, i llocs que segurament no ho fan tan bé. Poc més puc dir, no.
3: Hi ha marge de millora, creus?
4: Sempre hi ha marge de millora, per tots, sempre. Sempre, sempre. Sí, sí.
3: Paco, s'acosta el moment de decidir el futur immediat de la gestió del restaurant. Són moments d'incertesa, de nervis. Com ho estàs vivint?
4: Són moments de... O sigui, d'incertesa i, per tant, de nervis. Perquè és un moment esperat durant molts anys. De certa manera, no? És un moment clau perquè estem al final de la meva, diguem-ne, època, etapa laboral vital, no? Llavors, el fet de que si fos aquí aquests últims 4 anys... clar, pensa, dic, ostres, doncs després d'uns anys m'agradaria acabar-ho d'una manera concreta, no? Que és fent-ho bé i disfrutant, o sigui, gaudint de tot el que podem gaudir, gaudint de tot el que podem gaudir cada dia, no? Ja està. Per què? Perquè en aquests 25-27 anys hi han hagut èpoques de tot, hi han hagut èpoques de molt patiment, èpoques més maques, més dolentes, però la memòria és que la memòria em diu que han sigut èpoques molt intenses, en general molt intenses, des de relacions amb ajuntaments diferents, amb regidors diferents, amb gerents que van i venen, tècnics que...
3: No és només una lluita dins de la cuina, sinó no, que també... Doncs...
4: No, no, no, no, no, No, no, hi ha un component social tremendo. Vol dir, i la relació amb l'Ajuntament, entre comillas, el poder, no? fa molta gràcia. Doncs no sempre ha sigut fluida o ha sigut tal, o han tingut una imatge d'això del centre cívic o del bar del cívic que, per exemple, no ha coincidit amb el que nosaltres hem viscut, no? I això ha passat potser més del que sembla, no? Llavors, clar, per què és important ara? Perquè seria el final d'una etapa i penso que voldria acabar-la d'una manera que és disfrutant i gaudint. I la manera de disfrutar i gaudir per mi i per la gent que som aquí és quan hi veus la gent asseguda a taula i, entens, i tots fent uns brindis amb unes copes. Hem d'acabar així i hem d'acabar tots borratxos, no? No es pot ser d'una altra manera. I si no és així, per el que sigui, doncs perquè hi ha un concurs, unes normes, un etcètera, etcètera, doncs escolta, pues, que Dios reparta suerte i andando, no?
3: Saps que com a tot arreu hi ha detractors, però també deus saber que també hi ha molts devots i fidels a la teva tasca. Amb el temps has anat fent una autèntica claca, segurament. Et sents estimat?
4: Sí, no, això, a veure, aquesta, això ha fet que encara hi sigui aquí, perquè si no he tingut molts motius, i no ara mateix, sinó durant anys, molts motius per plegar, entregar les claus i dir adéu, no? I ha sigut una part important ha sigut aquesta, no? Que dius, hòstia, vinga, va, som-hi, no? Vinga, va, som-hi. Que no només l'aspecte familiar o l'aspecte de feina intrínsec, no? Sinó...
3: Tornant una mica a temes de poble i tal, no? Del gremi de restauradors, per dir-ho d'alguna manera. No sé si hi ha un gremi o no hi ha un gremi de restauradors, una mena d'associació, alguna cosa aquí a Sant Feliu que s'hi pugui semblar. Hi ha companyerisme, sentit de col·laboració i empatia en realitzar projectes gastronòmico-culturals en aquest poble? O cadascú lliura una miqueta la seva batalla i fa el que pot? Una mica com tot, hi ha hagut èpoques millors i pitjors. Com ho veus?
4: D'entrada, jo no tinc cap mala relació amb ningú, o sigui, cap. A cap ningú del poble, no? Si no he anat aquí o allà, vale, és per un tema de festes, horaris i demés, i que quan surto d'aquí la veritat és que tinc ganes d'estar a casa, no? Però al marge d'això, no, tinc bona relació amb tothom, no tinc cap cosa. De fet, vull dir, allò que podrien dir la competència, entre moltes comilles, perquè no crec que així, no? Vol dir, venen i dinen o sopen, vol dir, parlem i ja està. Vol dir, no mai he tingut, no crec ni en mi ni entre ells, a part d'algun cas concret, no, que haguessin tingut algun, jo què sé, algun mal tema i tal. No? L'última vegada que recordi que es va fer alguna cosa comuna era... Pues mira, en Festa Major, quan encara hi era el pool, i ara no surt el nom, la Núria. Doncs abans de Festa Major, anava allà, seiem a la barra i em escolta, a com vendrem la cervesa aquest any? No? I quedàvem tots, si fa no fa un preu, vale? Sí, algo perquè més o menys tothom n'és igualat.
3: Ho deia una miqueta, doncs, en el sentit de que, per exemple, doncs, no sé, Caldes fan la cuina de la cirera en època del tema de les cireres i més o menys tothom fa alguna cosa relacionada amb les cireres en el sentit gastronòmic. Coses així és una miqueta que al final això fa unió i fa poble, no? I fa que el sector agafi com una miqueta de força i de potència. Anava una mica en aquest sentit. Però bueno, bé, no?
4: Això, si passa en algun moment ara, és a la Carabassa. Vale? Però fora d'això, no. Mai hi ha hagut tampoc aquest sentiment. No. Cadascú fa la seva guerra. Evidentment, doncs, un i l'altre ens heu mirant, o sigui, allò de reull per mirar, hòstia, a com té el cafè, a com té el cafè, ara que no sé què. I la veritat és que la gent va i ve aquí, allà, o allà on sigui, i no ets tu, no?, qui ho determina, vull dir, són ells, que tu, el libre albedrío, saps?, i ja està, no hi ha més, no?
3: Explica'ns un lloc per perdre-s'hi, uns dies, menjar bé i descansar.
4: Hòstia.
3: Segur que el saps.
4: Sempre fora de l'estiu. Setembre, octubre, sembla que és un lloc... És un temps i un lloc magnífic per anar a... No sé, la majoria de puestos que he estat.
3: Però segur que n'hi ha un que és aquell, saps? Que dius, hi haig d'anar.
4: Un lloc per passar-hi 3 dies. Jo ho feia cada any, després de Festa Major. Només m'ho podia permetre després de Festa Major. Que era aquí a prop, no? I a l'octubre gairebé. Ara no sé com deu estar la gent, no? Però era a l'Hostal Empúries. Clar, a l'escala, amb aquella platja fins a Martí d'Empúries, tot aquell recorregut, el fet de deixar el cotxe i no tocar-lo en 3 dies, 2, no, 3 millor, vale? I que a més tenies la sensació que et cuiden. Un dia posaven una esmorzar magnífica allà al costat d'aquella escala, allò era un descans.
3: Digue'ns un restaurant on hagis estat últimament i que puguis recomanar positivament.
4: Hòstia. Sí. Hòstia. Mira, vaig entrar de casualitat i era el Dos Pebrots. Aquest sí. Vaig estar al Dos Palillos i no. Sí, però al Dos Pebrots...
3: Ja ho puc... On anar i on no.
4: Exacte.
3: Digue'ns un vi top.
4: Hòstia, un vi...
3: Per tu, top per tu.
4: Sí, a veure si recordo el nom. Bueno, si no, diré un altre que tinc aquí i o sigui, gairebé tots els vins que ofereixo és perquè m'agraden. Llavors un més que menys, no? Llavors el Can Sumoy blanc, el Garnatxa, no, l'altre, Xarel·lo, aquest. Qualitat-preu espectacular.
3: Digue'ns un plat top.
4: Top per menjar jo o top de...
3: Per menjar tu i què recomanaries? Un plat.
4: Plats per menjar jo. I depèn del moment. Vale? Però és una passada al matí, o sigui, a mig matí, que facis un parell d'ous ferrats. Un parell d'ous ferrats, amb una escalivada de veritat. O sigui, hi ha els talls de pebrot, els talls de virgínia, ja que els veus que són, que brillen, no? I fots un parell de xorissos i, vamos, sales.
3: Sortint d'aquí me'n vaig escalivar pebrots cagant hòsties. Digue'ns, Paco, un grup de música.
4: Hòstia. Bueno, un grup de música que encara el sento són els Beatles. I el Rolling. No?
3: Digue'ns un nom de noia.
4: Home, em va semblar preciós, Aina.
3: I digue'ns un ceramista universal.
4: Bueno, diguem-me per afinitat, direm el Joan Artigas, no?
3: Bé, Paco, fins aquí l'entrevista. Ha estat un plaer i res, endavant, i esperem veure't com a mínim 5 anys més aquí.
4: Pues res, moltes gràcies i que Dios reparta suerte, ¿no? I que sí, jo que sí, i ja està, i si no, pues aquí estarem, fem animalades.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimarts.
2: Bona nit, David Capell.
3: Bona nit, senyors.
2: Dono per suposat que dissabte, aprofitant el solet, vas anar a donar una volta per les botigues del poble i pel mercat setmanal, no?
3: Sí, si més no, ho vaig intentar, però com ja sabeu...
2: Ben fet.
3: Vull explicar una mica als nostres oients que no em coneixen, heu de saber que jo sóc un pòtol als fogons.
2: Sí.
3: Ja saps que cuinar, cuino poc. Jo sempre que aquests dos, el Ferran i el Joan, preparen els seus plats especials, jo estic més de pinxe i de portar les cerveses que una altra cosa. Per tant, el meu objectiu...
4: De portar-les i fotre-se-les.
2: Sí, això també.
3: No, clar, si no es calenten. I per tant, el meu objectiu en aquest programa serà posar una mica de llum a tots aquells com jo, que quan anem a una tenda, o anem al mercat, quan anem a plaça, quan anem, no sabem ni distingir d'un plat de bledes, d'un plat d'espinacs, ni un peix, ni una carn. Llavors, l'objectiu final potser, el repte, seria que jo, d'aquí un parell de mesos, tres o quatre, fotés un plat combinat. I aquest serà el meu objectiu. Anar preguntant i anar fent les preguntes tontes que vosaltres doneu per suposat i que la gent mundana, inútil com jo a la cuina, doncs no en tenim ni idea.
2: Molt bé.
4: Sembla que hagi menjat llenga avui el David, no?
2: Quina bona explicació, nano.
4: Hòstia.
3: No. I bueno, i en aquest sentit, doncs sí, vaig anar a la plaça, tot és molt maco, tot, hi ha molts colors, hi ha moltes coses, però...
4: Un gran mercat, eh, el de Sant Feliu. És dels grossos, de la comarca.
3: Bueno, però ja feia prou goig.
4: Sí?
3: I al final, aviam...
4: No m'hi devia fixar bé.
2: Bueno, aprofitem per aquests oients que no saben que hi ha mercat setmanal, que es celebra cada dissabte, si no estan de vacances, de 8 del matí a 2 de la tarda, i podem trobar unes 5 o 6 paradistes, segons els dissabtes i les inclemències del temps. I les diferents parades que podem trobar són de fruita, de verdura, de productes ecològics, fruits secs, pesca salada...
4: Alguna rampoina, també.
2: I menjar i productes de proximitat.
4: I em sembla que hi ha alguna parada de calces, eh?
2: Bueno, alguna de roba també n'hi ha, sí.
4: Crec que sí.
3: En definitiva, que amb el vostre criteri i el nostre objectiu, vaig anar al mercat i vaig fer una volta, aviam... El meu primer objectiu era saber quins productes podríem trobar ara de temporada. Perquè, clar, a mi em pots posar ara una carxofa o un...
2: Ah, aquesta l'has encertat.
3: Aquesta l'has encertat, oi?
2: Sí.
3: No, i com que em veu encargar que volíeu fer un arròs, si no vaig equivocat...
2: molt bé, David.
3: Vaig dir, vaig comprar unes carxofes, una mica de tomàquet, un pebrot verd, pebrot vermell... I vaig anar a una botiga que es diu El Brot Agrològic, que és tot de producte de proximitat. Vosaltres que sou més d'aquí?
2: Bueno, sí, això, El Brot Agrològic és una petita cooperativa que promou i produeix productes produïts i elaborats sota criteris agroecològics. Actualment, que jo sàpiga, estan explotant les terres de Can Figa. Però, bueno, això ja en parlarem més endavant, que intentarem fer una entrevista amb ells. Què més els hi vas agafar amb ells?
3: I res, una mica de tomacons, una mica de cebes de figueres, i per fer una mica de color i aviam què aprofitem i el que no. I a partir d'aquí vaig pensar, home, només verdura malament,
2: sí,
3: no?
2: De verdura, tu què en penses, Ferran?
4: No, també són bons els arrossos de verdures. Què passa? Que també ho podem deixar per un altre dia, això.
3: Sí, ja ho farem un altre dia. Però vaig dir, anem a buscar una mica de carn, una mica de teca, i vaig dir, anirem cap a Can Torret, botiga mítica de Sant Feliu, no?
4: Centenària.
3: I, bueno, que és una polleria canceladeria de tota la vida, que si no erro i vaig malament, i si no em rectifiqueu, els productes els són ells.
4: Gran part dels productes que tenen els elaboren ells, correcte.
3: Bueno, doncs amb això vaig dir... Josep, Pilar, fotre'm aquí una mica de costellam i em van oferir costilla de porc real d'Avinyó. I vaig dir, collo.
2: Bona, bona.
3: I ara jo dic, i què vol dir això? Què vol dir Avinyó?
4: Joan, ho saps o no? El ral d'Avinyó doncs, és una raça de porc, és una carn de porc una mica més vermella, amb més greix infiltrat, és magre, molt maco i molt sabrosa i molt bona.
3: De qualitat, vaja.
4: De qualitat.
3: Val.
2: Sort que tenim en Ferran.
4: Sí, sort.
3: I després unes aletes de pollastre i una botifarra del Perol. I que després vaig estar mirant i dic, collons, té una de bulls que no te'ls acabes.
2: No te'ls acabes, no.
3: Però els té tipus, eh?
4: Més de 100.
2: Més de 100 bulls. Sí.
3: Collons. Però em vaig agafar un de festucs, que per cert...
4: Un altre que un dia haurà de venir i explicar-nos
2: també,
4: tot això.
2: També.
3: Doncs ja l'anirem a buscar. I aquí he portat una mica d'aquest bull de festucs, que té una pinta ben bona.
2: En Xavi, mira quina cara que posa el tio.
4: Quina coi. Molt bé, no?
3: Bueno, i hi havia d'aquests, i us podeu imaginar tots els tipus de bulls que hi ha, però que ni us els imagineu. I una qualitat important. I bueno, i així ja vaig anar omplint. De moment no he anat fent gaires preguntes, però ja a partir dels pròxims programes faré les meves indagacions per saber doncs, si haig de comprar aletes, qui no, botifarra, hamburgueses, com es fan unes hamburgueses, unes mandonguilles, també algun dia m'agradaria fer mandonguilles, però clar, algun dia ho haureu d'explicar com fer-les. Perquè jo ja sabeu que tiro tot el dia de precuinats, pasta, i el meu plat estrella podríem dir que és el caldo.
2: Molt bé.
3: Dificultat màxima. Però bueno, i a partir d'aquí anar fent, i els pròxims dies ja us aniré informant, perquè també no només anirem al mercat, anirem al Condis, anirem a la peixateria, anirem a...
2: Bueno,
3: algú altre em pot ensenyar alguna cosa.
4: Que deixin anar pasta, eh?
2: Hem d'explicar que les teves sortides al mercat serà una secció on programa rere programa donarem a conèixer productors, productes, comerços i altres quelcoms, diguéssim, d'aires gastronòmics d'aquí la zona o del voltant.
4: Exacte.
2: Vull dir que serà una mica allò.
4: Hauràs de voltar una mica.
2: No. Vull dir, no serà això d'anar al Condis, no. Ja t'enviarem a un lloc que...
3: Mentre anem regant amb una cerveseta, unes patatetes o una copeta de vi...
2: Sí, ja buscarem, ja.
3: Ja...
2: I ja molts d'aquests productes que ens portaràs aniran relacionats amb la recepta que donarem.
3: Ara ho penso. Mentre fem el programa podem anar... Jo podria anar comprant i ho anem tastant aquí.
2: També.
4: Perfecte. Doncs va.
2: Molt bé.
3: Doncs nois, ens veiem en 15 dies i...
4: I si no ens veiem, que sigui per culpa teva.
2: Sí.
3: Va.
2: Vinga.
3: Adéu, mors.
2: Passeu.

0: Benvinguts a aquesta secció on, gràcies al receptari més complet del nostre patrimoni culinari, el corpus de la cuina catalana, les nostres petites nocions i alguns dels ingredients que en Capella ens porta de les seves sortides, intentarem ensenyar-vos a preparar una recepta ben fàcil i ben nostra. Què dius, Ferran?
1: Bueno, si vols explicar-me una mica què és això del corpus de la cuina catalana.
0: Explica, explica.
1: Aquest llibre és un llibre que s'està fent, la primera edició, si no recordo malament, va ser a l'any 2006, i és un recull, per dir una manera, és la bíblia de la cuina catalana tradicional. És un receptari completíssim, que no se n'havia fet mai cap com aquest. Llavors, per nosaltres, és una eina, és un dogma, és un
0: dogma.
1: Una cosa a seguir, que
2: sagrada, tu.
1: Que és la base de tot, no? De tot lo tradicional, per dir una manera.
0: Molt bé. I quina recepta ens prepararem avui d'aquest corpus amb els ingredients que ens ha portat en Capell?
1: Bueno, tal com havíem hem parlat una mica entre nosaltres, això, que sí que és cert que, com una recepta, aprofitant que ve Sant Antoni...
0: Sant Antoni, festa major d'hivern.
1: Correcte, una recepta pròpiament de Sant Antoni, doncs, no hi ha res explícit, no?, per dir d'una manera, i tindríem, doncs sí, tenim la torrada, tenim tortells, hi ha coses, però una cosa, una elaboració que, diguem, pugui ser el dinar de Sant Antoni, això, no hem trobat res en concret, i al final vam decidir que faríem un arròs a la cassola.
0: Un arròs ben fet.
1: Que serà l'arròs de Sant Antoni.
0: Molt bé. Doncs aquest arròs, que bueno, normalment aquest llibre està fet per quatre persones, no? Són,
1: sí, les receptes
0: són receptes de quatre persones.
1: Si no està indicat al revés o d'una altra manera, doncs
0: intentarem, bueno, doncs farem això, 400 grams d'arròs, si pot ser bomba o algun arròs així. Tu què creus, Ferran? Bomba o...?
1: Sí, un arròs
0: així parlat.
1: Sí, un parlat, un arròs que aguanti una mica.
0: Bueno, també expliquem que volem fer aquest arròs a la cassola aprofitant quins tempos?
1: Bueno, festa de Sant Antoni, evidentment, és un matí complicat, amb moltes activitats, i hi ha una pausa, que és després de l'apagada del foc fins a l'hora de l'Eucaristia, que hi ha una hora i mitja aproximadament. Vam pensar, doncs, estaria bé un arròs, perquè d'aquesta manera, en aquesta hora i mitja, es pot deixar la marca feta. És una marca que després de la dansa, cap allà a les 3 de la tarda, un quart de 4, és arribar a casa i només caldrà mullar-ho i tirar-hi l'arròs i vinga, i dinar de seguida que estigui.
0: Molt bé, doncs si voleu... Bueno,
2: espera, fem una parada aquí.
0: Digue'm.
2: Arròs bomba, per què?
0: Arròs bomba perquè tarda més en passar-se. Vull dir que si vas amb allò, amb les presses i... No, perquè l'arròs al final és un plat que s'ha de seguir una mica. L'has d'anar treballant, perquè has de fer un sofregit, has d'enrossir la carn, totes aquestes coses. I si vas aquell dia, vas amb una mica de pressa, el bomba, si et passes una mica de cocció, a més com el fem a la cassola, que tirarem més aigua de la que toca i això, doncs no se't passa l'arròs.
1: Queda... I a part de no passar-se...
2: Si és l'arròs dels inútils com jo.
0: Diguem que...
1: Bueno, si ho vols dir
0: així. Si ho vols dir així, però... És un bon arròs, és un arròs de qualitat.
1: Sí. I el bo que té, a part d'aguantar i de no passar-se, és que té un punt d'absorció bo, amb el qual el gra absorbeix aromes, gustos i coses que altres grans no ho tindrien.
2: Perfecte.
0: Anem als ingredients.
2: Som-hi.
0: Per a quatre persones, doncs calculem uns 400 grams d'arròs, com hem dit, carn al gust, que en aquest cas el nostre gust és el que ens ha portat el David Capell, que seria la costella, el pollastre, bueno, que hem agafat aletes, més que res, i la botifarra del Perol, que alguna ja l'hem fet servir per anar a esmorzar la torrada, i l'altra la tallarem així una miqueta d'aus, i allò que dius, bueno, per marcar-la. Vale? I a part les carxofes que ens ha portat. I per fer el sofregit, el pebrot verd, la sema, el tomàquet madur,
2: però una cosa, perdó,
0: digue'm.
2: Això és molt maco tot, però per quatre persones.
0: Per quatre persones.
2: Quantes carxofes?
0: N'has agafat 4 o 5, doncs aquestes 4
2: totes?
0: O 5. Sí, home, sí, la carxofa li dona gust.
2: Pebrot, ceba...
0: No són tan grosses.
2: Cebes?
0: Pebrot, m'has portat un... Però tu ja saps el que m'has portat. M'has portat un pebrot italià.
2: No, però jo dic per la gent.
0: El pebrot sencer.
1: Italià? Has anat d'Itàlia? Sí, o com
0: és, és el que tenien.
2: Ah. Això, de moment, és el que m'han dit. Val, val. Sí, me l'han fotut o no, però...
0: Cebes, les dues cebes que has portat, les dues cebes de Figueres, que són ben maques... I el tomàquet, doncs això, que hem exportat tres tomàquets madurs, perquè no són gaire grossos, doncs...
2: El pelem o no, el tomàquet?
0: Jo no el pelo, però sí que li tec les pepites, no? Que són les llavors.
2: Va, doncs, tot vinga.
0: Oli d'oliva, que un bon raig d'oli d'oliva verge, i sal per fer el sofregit. En el corpus crec que posava picada, jo no sé si posaria picada.
1: Jo en aquest cas no n'hi posaria.
0: Okay,
1: no n'hi posaria, no, perquè hem de fer un arròs tirana fàcil, sí. I fàcil en quant a l'elaboració i tot això. I la picada al final també, doncs, bueno, ens complica una mica els tempos, no? I aleshores jo ho faria sense, Joan.
0: Sense picada.
1: Sí, sí, sí.
0: I caldo tampoc jo no ho faria, sinó, bueno, ho faríem servir un litre i mig, tirant quasi 2 litres d'aigua,
1: sí,
0: això veient la cocció. Mm. I el que sí, com el que primer que farem és tallar les carxofes amb... Tu què faries? En 4 parts o...?
1: A mi m'agrada 2 trossos. El que passa que, bueno, el que has comentat de fer 3, de fer 4 trossets també està bé.
0: Sí.
1: També està bé.
0: Però, bueno, podem aprofitar, si volem, aquella aigua del caldo, el que ens ha sobrat, la tija i les puntetes de la carxofa que ens han sobrat, les podem posar a bullir amb aquesta aigua, sí, i així agafarà una mica de gust. Però
1: posem
0: això...
1: amb una mica de sal, sí, també, perquè agafi...
2: Una cosa... Que...
1: La tija, perdona, la tija, no tota, eh?
0: No tota, si vols deixar
1: en posem, una part. En posem un... O sigui, en deixem una mica per l'arròs, la tija, pels trossos que posarem a l'arròs, eh?
0: Molt bé.
2: Doncs. Que jo que us he vist fer molts arrossos i coses que feu d'aquestes, he vist moltes vegades que poseu llimona, la carxofa.
0: La carxofa sí, perquè no, però aquest cas no, perquè la carxofa directament la tallarem, o sigui, comencem a cuinar. Tallem la carxofa amb aquestes 4 parts que hem dit, aprofitem la part que em trec, que és la tija i les puntes, la posem a l'aigua a bullir, i aquesta carxofa, agafem una cassola, fotem un bon raig d'oli d'oliva i la sofregim.
2: Bueno, i amb la llimona, per què la foteu?
0: La llimona la posam per quan bullim la carxofa, que quedi, si està dura o vols fer algunes coses d'aquelles com fer les flors aquelles de carxofa que fem i tot això, perquè no s'ennegreixi, no s'oxidi la carxofa.
1: És una qüestió estètica, David.
2: Estètica només?
1: Estètica.
2: I pèl o sense pèl? Això és molt important, eh, a l'hora de menjar.
0: La carxofa tindrà... Aquestes no en tindran gaire perquè són primerenques, però alguna de pèl tindrà.
1: No es deixarà notar gaire,
0: sí,
1: aquest pèl.
0: No pateixis. Bueno, seguim amb la recepta perquè si no no en sortim. Hem començat a sofregir la carxofa, la partem o la reservem. Vale? Amb el mateix oli comencem a sofregir la carn, el pollastre, la costella i el que hem dit, la botifarra del perol tallada així de uets, bueno, trossets, marcats i ho traiem. I ho reservem.
1: Marcats però ben roset, eh?
0: Ben roset, però...
1: O sigui, una estoneta, eh? Sí. I que agafi color
0: la
1: i
0: botifar,
1: color...
0: La botifarra,
1: no,
0: la retirem,
1: menys.
0: Que
1: és
0: no,
1: un moment
0: no se'ns
1: perquè
0: desfalli.
1: Si no es desfà, corre. Sí, sí.
0: Vale. Ho reservem tot ben douradet i vinga. A la mateixa cassola, si fa falta, afegim una mica més d'oli i preparem un sofregit amb temps. Bueno, de temps encara anem bé perquè suposo que hem...
1: Sí, atenció amb el anar afegint oli, perquè tampoc els arrossos tampoc els hi va massa bé que hi hagi molt oli, que quedin uns arrossos greixosos. Afegim oli, però també
0: si
1: podem
0: fa
1: anar
0: falta,
1: fent
0: si fa
1: una miqueta d'aigua perquè no ens quedi sec i anar fent el sofregit.
2: Això per la ceba, no? Sobretot.
1: Bueno, en sí. General, per tot el sofregit podem anar posant una mica d'oli, però aigua també.
0: Sí, fem...
1: Per tal de que no ens quedi un sofregit molt greixós.
0: Haurem tallat la ceba i el pebrot ben petit i anem sofregint. Vale? Pim, veiem... Quan veiem que la ceba ha suat bé i el pebrot estigui bastant tou, doncs ja aquests tomacots que m'has portat, si tu els has volgut treure la pell, els bulleixes i els hi treu la pell...
2: Descalda una mica, no?
0: Això ho
2: feia
0: ma
2: mare.
0: I si no, doncs a ratllar i a retirar una mica les llavors. Pip, pip, pip, i cap a dins.
1: Abans de posar-hi el tomàquet, Joan, què hi fem? Hi podem fer una mica de polpa d'anyora...
0: Què et diu el...
1: Bueno, hi ha variacions, hi ha... Aquí és una mica a gusto del consumidor.
0: A mi m'agrada però... fotre-li un raig de conyac, a vegades, vinga, doncs, o una mica de birlanci...
1: Una mica de conyac...
0: Això sí que faci un bon xup-xup, que agafi, que deixi anar aquells sucres...
1: I una miqueta de polpa d'anyora, també?
0: Sí.
1: Una cullardeta?
0: Una cullereta de... Bueno, hi ha gent que hi posa pebrot vermell, o hi ha gent inclús que escaliva els pebrots... i posa el pebrot escalivat amb tot el suquet.
1: Molt bé. Si s'hi posa polpa, sobretot una mica sofregireta, però no massa, no, i llavors de seguida posar-hi el tomàquet perquè no amarguegi.
0: No amarguegi, molt bé. Doncs bueno, un cop ho tenim tot ja ben lligat, tornem a posar-hi la carn i la carxofa i que anar remenant i que tot quedi ben sofregit i ben impregnat, tots els productes.
2: Tot barrejat, entenc,
0: tot
2: no?
0: Tot barrejat, bim, bim. I ara aquí ja és el que hem dit. Hòstia, hem d'anar a veure la dansa. Doncs si voleu, nacarem una mica l'arròs. Jo sóc de nacarar-lo, de posar-lo ja, deixar-ho barrejat. Apaguem el foc.
2: Però aquí hem tirat el caldo?
0: Aquí no hem tirat el caldo. Aquí el que hem fet és marcar perquè quan arribem de la dansa tirem el caldo i a fer feina.
2: I a fer xup-xup.
0: A fer xup-xup. Vull dir que... Clar, què passarà? Que nosaltres tornarem, posarem l'aigua, aquella aigua que teníem, a bullir, que bulleixi bé, i aleshores sí que l'afegim a tot, a tota la cassola.
2: Una mica també podríeu explicar quin tant percent feu d'aigua o caldo
0: bueno,
2: amb arròs.
0: En aquest cas és el que hem dit. Normalment, quan és una paella, si són 100 grams d'arròs per cap... perquè contem això, perquè hi ha bastant condiment, hi ha la carn i tot, doncs contem 2,5-3 vegades més. O sigui, si tu has posat 100 grams, quant tindries que posar?
2: Hòstia, les matemàtiques... Torno-m'ho a aplicar, això. 3 litros?
0: No, 3 litros no, home, no. 100 grams no. Uns 300 grams d'aigua.
2: 300 grams d'aigua?
0: En aquest cas, aquesta cassola, eh? O sigui, a la cassola, més o menys. 2,5, 3, bueno, quasi 4, no? Posarem, hem dit?
1: Sí, havíem dit uns 4 litres.
0: Uns 4.
1: Sí.
0: Vale? Perquè, no, perquè
1: 4 litres, perquè ens quedi un arròs.
0: No, 4 litres no, 2 litres. 2 litres.
1: 2?
0: Sí, perquè són 400 grams.
1: Ah, perdona.
0: Per 4, quasi...
1: Sí, perdona.
0: 1.600. I si veiem que ens quedem...
1: Tallem això, eh? Tallem-ho, Xavi, això, treu-ho, eh?
0: No.
1: Que aquí perdem la...
2: Aquí el caché ha anat de...
1: No sé en què estàvem pensant, ara, aquí. Collons, 4 litros, Déu-nos en guard, eh? 4 litros. Tallem una sopa.
0: Oh, bueno.
1: El tema és... Això de l'arròs sí que és interessant. Estem fent servir un arròs bomba, el qual aguanta molt bé, i si el nacarem, ho dic perquè es podria no posar aquest arròs. I no nacarar-lo, perquè si el sellem, el que passarà és que aquest gra també li costarà més d'absorbir els gustos i tot això, no? Aleshores, jo personalment no li posaria l'arròs.
0: A gustos colores.
2: I tant.
0: Anem per feina.
1: Som-hi. Cap on hem d'anar?
0: Doncs ara tornem a la plaça.
1: Eucaristia, oi? Tocava?
0: Tocava Eucaristia.
1: Doncs va, tothom a missa.
0: Anem a missa, no?
2: Amén, amén, amén.
0: Cap a la plaça, a veure, a voltar la verra, aviam si...
1: Tothom a missa i més jovent, eh, missa, que fot un fred allà dins.
0: Corpus Diu, oi, també el Corpus Diu. I això, i anem a veure el ball a la plaça, el sorteig del d'això, no ho sé, també?
1: No, és que no hi ha anat mai, jo.
0: No fotis.
1: No sé com va, jo això no...
2: Bueno, en definitiva, un cop haguem fet...
1: El dia Sant Antoni jo treballo. Estic a Barcelona, jo.
2: Havent fet l'aperitiu, que anirem a algun lloc a fotre unes cervesetes i unes tapetes...
0: Bueno, això mentre estan fent el ball.
2: Quan arribem a casa, què hem de fer?
0: Quan arribem a casa és això, posem l'aigua a bullir, vale? Que això...
2: Ha d'arrencar el bull, però a part.
0: Arrencarà el bull, I ja, doncs, cap a dins la cassola, i quan vegis que l'arròs té aquell color marró, ja, que portes uns... 15-16 minuts, si veus que s'està quedant sense aigua, fica-hi una mica més d'aigua. Però no pateixis, que veus que té aquell color allà marró...
2: Però sempre el temps és el mateix?
0: Sí, aquests arrossos són de 16... de 15 a 18 minuts ja estan fets.
2: Independentment de si de 4 per 10 o per 20.
0: Sí, sí, sí, sí. Això és independent. No és que quanta més gent hi ha, més té que... No, no. Independentment. Vale? I res.
1: Molt bé.
2: I amb això ho tindríem tot.
0: Deixar reposar i emplatar, i vinga.
2: I amb què ho regaríem?
0: Això amb un bon vi, que bueno...
2: Un bon vi negre, no, potser?
0: Això, sí, amb les pròximes seccions que venen ja explicarem algunes coses per regar.
2: Algú tirarem per aquí, també.
1: Sí, sí. Però digue'ns un vi, va, Joan. Digue'ns un vinet, va, per ara Sant Antoni.
0: Mateix, per Sant Antoni, ara mateix, què podríem fer? Ara aquí...
1: Una garnatxeta.
0: Una garnatxa negra. Hòstia, l'altre dia em vam provar una allà, aquest bar nou que ho peta.
1: Dit el de Cantats.
2: El de Cantats.
0: Que no estava malament, aquell, però no me'n
1: recordo.
0: No me'n recordo el nom,
1: tio.
2: No, no se'n recorda del nom i d'altres coses.
1: S'ha d'anar apuntant tot, sí, això. Sí, sí. Però del bici que se'n recorda.
0: Ara m'has enganxat, aquí, amb la garnatxa aquella, tio. L'ha d'emportar, tio, però no me'n recordo més d'ella, eh?
1: Jo tampoc.
0: I et podria dir el celler, la velleta, em sembla que es diu el celler. Ja li pregunto... Bueno, això per descomptat que li hem de preguntar molt amb aquest noi, també.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs seguim.
2: Doncs res.
1: Vinga, fins ara.
2: A taula.

0: del programa Parada i Fonda no podia ser un altre personatge emblemàtic del poble, el nostre batlle, Pol Cabotí. Bon dia, Pol.
1: Bon dia.
0: Estàs preparat per sotmetre el nostre qüestionari?
1: Sí, sí. Si la secció és en català i no en anglès, segur que sí.
0: Ja anem bé, perquè jo l'anglès tampoc. Comencem? Ets més de cuinar o que et cuinin?
1: Que em cuinin.
0: Carn o peix?
1: Carn.
0: Mar o muntanya?
1: Muntanya.
0: I si és de muntanya, quina carn és?
1: Si és de muntanya, quina carn és? De porc.
0: Que ets més de pit o de cuixa?
1: Del porc, una mica...
2: Tu tens que parlar alguna cosa,
0: cabrón. Jo ja faré allò de la merda al mercat.
3: Tu digues pit o cuixa, no cal que diguis del porc. Tu digues pit o cuixa, ja està.
1: Una mica de conyo, una mica de...
0: Pit o cuixa?
1: Del porc, una mica de tot.
0: Ben fet. On has menjat millor?
1: A casa.
0: I pitjor?
1: A fora de casa.
0: Un plat memorable?
1: La truita de patates.
0: Amb ceba o sense?
1: Amb ceba.
0: Un plat per oblidar?
1: Hòstia, un plat per oblidar. Un plat d'olives.
0: No
1: m'agraden gens les olives.
0: Ni rellenes ni res?
1: No m'agraden les olives.
0: Ets més de vi o de cervesa?
1: De cervesa.
0: I si comercial o artesana?
1: Artesana.
0: Artesana, 100%?
1: Sí.
0: Habitualment, ets més de menjar bé, però ràpid, o de parada i fonda?
1: Menjar bé i ràpid... Més de menjar... Normalment menjo ràpid. Normalment menjo ràpid, però també m'agrada parada i fonda.
0: Parada i fonda i sobre taula.
1: Sí.
0: Com prefereixes la taula? Sense estovalles, amb estovalles, de paper...
1: Sense estovalles. Sempre sense estovalles. Sí.
0: Directament de la taula?
1: Sí.
0: Ets d'agrair el servei amb propina?
1: No.
0: Què toca? Doncs fins aquí el fast food d'avui. Moltes gràcies, Pol, i fins la pròxima.
1: Moltes gràcies a vosaltres i endavant amb el programa i la temporada.
4: This is the Rocksteady Beat on a Rootbo Style.
5: L'agenda quinzenal.

0: Bueno, companys, què ens deparen aquests 15 dies?
1: Doncs pel que fa a l'agenda d'aquests 15 dies, Sant Antoni a tot i plen. O sigui, és el cap de setmana dels barbuts, festes majors d'hivern, els traginers, les bèsties, tot amb una pila. I és un bon cap de setmana perquè al caure en dissabte hi ha llocs com Sant Feliu que se celebra el dia, en aquest cas dissabte, i altres llocs que ho fan sempre el diumenge després de Sant Antoni, en aquest cas dia 18. Per tant, és un bon cap de setmana per voltar-la, per veure festes de Sant Antoni, veure com altres pobles la fan i la gaudeixen.
0: Tot hem de dir que aquí el dissabte 17, a 6:45 del matí, juntament amb l'enganyament aquell que fan de coets, doncs començarà la festa, no?, allò que dius, i hi haurà, doncs, la torrada a la plaça, no?, que encenen el foc, i vinga, la torrada del traginer, amb malai i la barreja.
1: Sí, senyor.
0: Entenc que més d'un restaurant farà menú, segur, sí, que és un bon moment per anar a descobrir...
1: És possible.
0: ...menús als restaurants de per aquí la vora.
1: Molt bé.
2: I no us oblideu que al vespre tenim... s'ha de fer a tot, actes tradicionals, església, però també l'oci. I tenim aquí un concert dels Miops, aquests que fan de Mollà, fan versions. Però després tenim el gran company nostre, el DJ Xavi Carrera, que ho petarà tot.
0: DJ Carrera.
2: I el dissabte tots allà a Sant Feliu. A rebentar-ho.
1: Com si no hi hagués un demà, no?
2: Com si no hi hagués demà.
0: Fer unes copes al Cívic, perquè deu ser el Cívic, això, no entenc.
3: Sí, la festa la fem al Cívic. Em sentiu?
1: Perfectament.
3: Sí,
1: perfectament.
3: Doncs sí, la festa la fem al Cívic i farem el que podem.
0: Hi haurà servei de bar, suposo. Sí,
3: sí, tot una, hi ha servei de barra.
0: S'ajunta tot una mica.
3: Hi ha de tot.
2: Podem anar a sopar, els decantats, a fer uns quants vins, sí, per aquí, baix, per allà, i acabem a fer ballaruca.
0: Molt bé. A part, qui tingui ganes de voltar més i no vulgui saber res de Sant Antoni, diguéssim, no vol, allò diu, hosti, vaig a treure el cap. Doncs sabem que hi ha una fira d'oli

0: l'oliva verge extra de Catalunya a les Borges Blanques, el dia, el cap de setmana, el 16 al 18. També hi ha la setena fira de la tòfona negra i concurs de gossos tofonaires, que això antigament s'havia fet aquí a Castell o alguna cosa, no? Jo me'n recordo... O... Ah, no, eren els gossos de Tura. Clar, sí. Tofonaires, no, no.
1: No és el mateix, però no, bueno, tots, això... tots són gossos. Sí.
0: Això és el 21 i... el 20 i el 21 de gener. I en aquests 15 dies... Ah, bueno, sí, també hi ha... Aquesta jo la vaig fer un cop. La Fira de Sant Antoni i Fira del Fèsol a Santa Pau. Aquesta està bé perquè...
1: A la Garrotxa.
0: A la Garrotxa. Era zona volcànica i...
1: Allà se'l creuen el seu producte,
0: Sí, sí. Hi havia dos o tres restaurants que feien menús de... del Fèsol i...
1: Molt bé, important, important. Si es va per allà dalt, portar sempre efectiu. Hi ha algun restaurant que això de les targetes...
0: Això de la targeta no els agrada.
1: No els agrada.
0: Allà tirant d'això. Molt bé, doncs, per ara aquesta és l'agenda que tenim durant els 15 dies, que sapiguem.
1: Som-hi.
0: Vinga.
2: Va,

0: Doncs vinga, seguim amb el tros final ja de, del programa, l'última de les nostres accions, la de les recomanacions top, que engegarem avui amb un restaurant que, com intentarem anar fent, que ens recomanaran doncs, els nostres partners, col·laboradors, grans gourmands que tenim arreu del territori i en aquest cas avui amb el gran Pep Vila. Pep, què tal, maco?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com estàs?
2: Bona nit,
3: Pep. Molt bé.
4: Bona nit, senyor.
0: Molt bé. I el Pep ens dirà, doncs això, no? On has estat aquesta setmana passada que ens has dit que ens comentaries?
1: Bueno, jo us recomanaria una petita joia que hi ha a Mataró, que és un restaurant que tant a carta com a menú està molt bé, però sobretot fan un menú molt ben treballat, que consta de tres plats i un postre. També tenen una gran selecció de vins i bueno, cuiden molt bé. El primer plat és un entrant que normalment sol ser una amanida però especial, no fora del clàssic. És normalment en temes de temporada, i llavors fan un peix i una carn.
0: Molt bé. Com es diu aquest menú? El preu?
2: Quin nom té?
1: No, per un preu està sobre uns 26 euros, llavors més la beguda, que pots anar amb vi per copes o pots fer una cerveseta o això.
0: I ens has dit el nom?
2: No, el nom...
1: La Marineta.
0: La Marineta.
2: La Marineta, i sí. Això està
0: al mateix Mataró?
1: Sí, a Mataró, és al carrer Cuba. Ara no recordo quin número, però sí, és al carrer Cuba.
0: Saltem de comarca, eh? Sí. Hem de desplaçar-nos una miqueta, però ja ens agrada descobrir racons i llocs que ens sorprenguin. Pep, esperem doncs, que segueixis voltant, et segueixis sí. Atipant i gaudint, i en puguem anar parlant en endavant.
1: Molt bé.
0: Una abraçada.
1: Fins la propera.
0: Vinga, gràcies.
4: Adéu.
2: Bueno, doncs seguim recomanant i bueno, aquesta secció anirà d'això, com heu vist, no? Anirem recomanant, intentarem recomanar restaurants, llibres, pel·lícules, vins, cerveses, una mica de tot. El tindrem experts també en vi, perquè nosaltres intentarem recomanar, però...
0: Nosaltres som de agrada o no agrada.
2: Sí,
0: nosaltres som fàcils. Doncs, i necessitem posar una mica més de nivell aquí,
2: sí,
0: eh?
2: Perquè... Sí, perquè això ha de ser una de les recomanacions top, ja
0: top,
2: ho diu.
0: Ha de ser top.
2: Vale. I els vins intentarem inclús... Bueno, amb els vins, la cervesa, intentarem inclús fer tastos.
0: Molt bé.
2: Si
0: aquí, no, vols dir?
2: Sí, o... sí, aquí. En Xavi ha fet un sí, com dir, no està mal, esto, eh?
4: Jo m'encarregaré de proveir, de provar, i vosaltres ja fareu les tècniques.
0: Imagineu un programa.
2: Estem anunciant molt, eh? Amb aquest noi tindrem que parlar de fer-ho, bueno, jo sí que m'agradaria recomanar, això sí, un llibre que m'han regalat aquest hivern, m'ha fet gràcia, es diu Les sopes tradicionals. Allà són 110 plats de brous, sopes, escudelles i olles. Des de l'editorial Farell Editors, i l'any d'edició va ser l'any passat,

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Bar de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Molt bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres, dia 21 de gener. 21 de gener del 2026. I avui toca Bada Sardanes. I el dia que tenim l'estudi ocupat pels companys de taula per 5, estem una mica atabalats, però això ja ha arrencat, això ja ha arrencat i us portem una hora de sardanes i estem un servidor, el Ramon Puig, i amb el Toni Capdevila, què tal?
1: Molt bé, aquí estem recuperant ja de totes les festes, sobretot aquesta de Sant Antoni, que va ser llarga, llarga, llarga.
0: De la ressaca, o no s'ha acabat, gràcies a la pluja.
1: És veritat.
0: Doncs jo també ets acompanyo el Jordi i Domí, què tal?
2: Molt bé, animats.
0: Ho tenim tot a punt ja avui?
3: Tot a punt.
0: Sí, doncs a veure què ens faràs escoltar avui. I Albert, et veig molt sèrio.
4: Estava controlant els micros.
0: Sí, estaves comptant,
4: sí,
0: eh?
4: I m'ha quedat l'Arumí, no estic molt segur no. Si estava encès quan ha dit bona nit.
3: Bona nit, ara se sent?
4: Ara sí.
0: Ara sí, ja el tenim controlat. Doncs sí, sí, perquè entre taula... taula nova que anem aprenent i tot plegat es va complicant. Doncs això que dèiem, ressaca de Sant Antoni, que amb la pluja va tallar just a fer-ho tot.
1: Vam estar molt de sort, eh?
0: Doncs sí, tal
1: vam
0: com...
1: vam estar molt de sort perquè...
0: tal com va anar tot.
1: El dissabte al dematí van aguantant pràcticament fins a la dansa. I llavors sí que es va animar la cosa i ja va enganxar i no va parar.
0: Jo a la plaça crec que vam obrir el paraigua conjuntament, un de cada punta dels quatre cantons.
1: Sí.
0: Jo vaig obrir el paraigua i vaig veure tres més que s'obrien, dic ui, ui, ui, i vam marxar en paraigua
1: ben just. Va venir justet. I si arriben els balladors arriben a cantar una miqueta més, ja no arriben, eh?
0: Haguessin llepat. No, la festa va ser lluïda.
1: Es va aguantar i sí que van patir, perquè quan van anar a donar coca allà baix a la rotonda, o que allà va fer un xàfec bastant important,
0: sí.
1: Es va mullar molt, pel que em van dir. Jo n'hi vaig anar, jo vaig anar a l'altre cantó.
0: Jo em vaig mullar.
1: Tu hi eres?
0: Sí.
1: Així et vas mullar. Jo no vaig estar de sort, que vaig triar allà al camp de futbol i allà no va ploure gent, veus? I vam estar
0: millor.
1: De sort.
0: Millor. I han quedat posposats els actes que vam preveure pel diumenge passat, els faran aquest que ve, oi?
1: Aquest diumenge.
0: 25, la passejada amb els bovies a Berna.
1: Ah, és que diumenge va ploure molt.
0: I el concurs de dibuix també ho faran diumenge a la tarda.
1: I també hi ha el dinar, no?
0: I el dinar és el dissabte, 24.
1: Ah, dissabte?
0: Sí. Sí, sí. El dissabte, el dinar ja estava programat pel dissabte i el... i complementen el diumenge.
1: Molt bé.
0: Doncs això jo, avui tenim ressaca de Sant Antoni i jo us volia demanar de fer un apunt d'agenda per aquest cap de setmana, perquè tenim les cinquenes jornades Pompeu Fabra. El Jordi m'està dient que sí, que sí. Volies parlar de l'agenda, oi? Ho desenvoluparem a l'agenda.
3: No, tampoc. Sí, al final...
0: del final, però... Jo us en volia fer 5 cèntims d'aquestes jornades Pompeu Fabra que es duran a terme aquest cap de setmana, que s'inicien el dia 23 a la seu del Centre Excursionista amb la pel·lícula documental del Jordi Mir, Pompafrejant per Catalunya. Es diu aquesta pel·lícula, que explica la vida de... Bé, la vida, una mica la trajectòria que ha fet el Jordi Mir, un filòleg que és un dels màxims estudiosos de la biografia de Pompeu Fabra, i es passaran a la seu del Centre Excursionista per començar les jornades. Després s'anirà fins a Prada, que és una xerrada que desenvoluparem, si cas, a l'agenda una mica més. Es fa un acte solemne amb els ajuntaments de Prada i de Sant Feliu, que han fet el fill adoptiu. Després hi ha una xerrada, han acabat es fa un dinar conjunt amb gent de Prada, crec que també hi haurà gent del Vendrell, perquè tenen agermanament arrel amb la vinculació d'en Pau Casals. I es fa una taula rodona, I després el diumenge 25, a partir de les 12, també una taula rodona i es tancarà a la tarda amb un concert i ara no recordo els actes, però s'acaben el dia 31. El dimarts també hi ha una presentació de l'Oriol Rifà, que presenta el seu final, el treball final de carrera. I el dia 31 es fa una sessió formativa amb l'escola Guillem Agulló, amb el Macalu, també en la seu del Centre Excursionista, com que la jornada, el grup de jornades Fabra estan integrats com a secció, doncs a inici fi serà a la seu del Centre Excursionista, que són unes jornades molt potents. Quan desenvolupem el programa veurem que hi ha gent molt, molt potent. I si de cas, feta la prèvia aquesta de les jornades, com que un hi està implicat, també volia aprofitar aquests micros per fer-ne difusió, aprofitar-ho, i qui vulgui seguir-les, doncs crec que una codinenca també les gravarà i per tant es podran escoltar més endavant. Però ara ja anem al que anàvem. Avui toquen sardanes, hem dit, i com que us han comentat que un grup de Sant Feliu pujaran cap a Prada de Conflent, hi ha una sardana del Josep Solà i Sánchez que porta per títol Foment Prada de Conflent, i amb la Bisbal Jove, a veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.
2: La gran final de la sardana de l'any. Endavant, Cople, Bisbal Jove.

0: Doncs...
1: Una sardana tirant cap a balleta.
0: Sí, més...
1: És una sardana d'aquestes que costa molt de ballar, perquè com que no et marca el ritme de la sardana, és molt fàcil de perdre't.
0: Per comptar és complicat, oi?
1: Sí, és fàcil de perdre't. Vull dir, aquells que estem acostumats a comptar sentats, en aquesta ja t'asseguro jo que no t'has d'aixecar, perquè si no et perds segur. Llavors, és una sardana complicada, complicada. Ja, el Josep Solà i Sánchez va néixer a Mollet el 1930 i es va deixar el 2009. Però, és clar, si mirem... té una biografia molt extensa, molt llarga, Però, si mirem, ell tirava més cap a balls i cançons. El seu era el ball i la cançó, no? Cançons com La luna se llama Lola, o Bahía de Palma, Cada día te quiero más, Muchacha bonita, etcètera. No us explicaré gran cosa més perquè és que és molt llarga. Llavors, el 1972 es va incorporar a la plantilla de la Televisió Espanyola i també va estar amb el Luis del Olmo en Ràdio Nacional d'Espanya. Vol dir que era més una persona també de ràdio com nosaltres, Ràdio Barcelona, amb el Joaquim Soler Serrano, i també doncs, va ser un conseller de l'ESGAE el 1968. El seu era música sinfònica i en el Palau de la Música de Catalana doncs, feia concerts. Llavors es va composar sardanes, que no en va fer gaires, però una, destacant una que es diu Mollet Ciutat Pubilla, que és la que va arribar doncs, a la final de la sardana el 1992. Bé, té dates premis, eh? Si cas algun dia en podem parlar d'aquest senyor.
0: Molt bé, sí, perquè...
1: I el busquem, perquè ja dic que té una biografia molt extensa.
0: Que és d'aquí a la comarca, oi? Per,
1: sí, sí, és de Mollet.
0: Per
1: sí.
0: La reconèixer. Molt bé, doncs tenim sardana cantada avui i la sintonia a punt, doncs endavant.

Hola, benvinguts. Molt bon vespre. Avui posem una sardana i una havanera. La primera sardana és Per tu, Catalunya. Ja que fem la jornada del Pompeu Fabra, té una mica de relació, una mica, no gaire. La cobla Amoga. El solista, el baríton Lluís Sintes. Lluís Sintes de Menorca, ha treballat molt amb el trio Arrels de Menorca, és un grup de veneres, però és cantant lliure. Eh? És cantant de sarsuela, òpera, cant líric, i l'he vist cantar la cançó de Maria de Garra al teatre El Patronat de la Garriga. I ara, que més que bé, sí, més que bé, farà l'obra Els Gavilanes al Teatre del Clot de Barcelona, que és l'Orfeó Martinenc. O sigui, col·labora, és un gran solista. Música de Salvador Portons, lletra de Jesús C. Núñez. La sardana Per tu, Catalunya va ser composta una obra per a cor i cobla, encàrrec de Josep Maria Sauret per al Palau de la Música Catalana, i representa un homenatge a la tradició catalana amb un missatge esperançador, tal com descriu. Per tots vosaltres, per tu, Catalunya.

0: Si t'hi dic mai, aquesta?
1: Doncs no.
0: Aquesta és... Bueno, la Cobla Moga la toca, però aquesta també cantada, la lletra i tot, és moga. S'ha utilitzat bastant aquests anys, ha cantat a molts pobles per l'assemblea, i, bueno, és... Ja dic, Lluís Sintes, no sé si has buscat aquí, és un gran... És, no és tenor, però és un baríton molt bo, molt bo. És de primera línia, eh? Òpera, sola, cant líric, oi?
2: És que està amb el mestre Brutons.
0: És que sí.
2: I el mestre Brutons, si us he dit que el Josep Sánchez tenia una biografia immensa, Brutons el té 10 vegades més, vol dir que aquí hi ha feina.
1: És
2: un, per,
1: si és deixeble, pot anar creixent.
2: Exactament, només us diré que va néixer el 59 a Barcelona, 1959, i us diré quatre coses, també. Director principal de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, director principal de l'Orquestra Simfònica Illes Balears, director principal de la Banda de Música de Barcelona, director principal de l'Orquestra Simfònica Illes Balears, director principal de l'Orquestra Simfònica del Vallès, director principal Vancouver Symphony Orchestra. Formació, Conservatori Municipal de Barcelona i, bueno, i...
1: Deu tenir una agenda, aquest senyor, que...
2: Sí, és que
1: déu-n'hi-do.
2: És que, bueno, té tots els premis ja, només li falta el Creu de Sant Jordi, que no crec que tardin a donar-li. Però és que és bestial, bestial. Que el senyor l'ha vist dirigint orquestra,
0: sí,
2: no cobla, dirigint orquestra, i, bueno, és una passada, perquè té una música molt planera i molt simfònica, evidentment, com orquestra que és, no? Fins al punt que aquí hi ha una referència que he trobat que diu, el Xavier Montsalvatge va definir Salvador Brutons com un d'aquells compositors que, a més de ser molt valorat, ens transmet optimisme, principalment perquè la seva música, a més d'estar ben construïda i tenir un poder comunicatiu impulsiu, és espontàniament joiosa.
0: Déu-n'hi-do.
2: Això ho va dir un mestre que també és el Montsalvatge.
0: Un gran mestre, eh? Sí.
2: No dic res més, perquè si no acabaria...
0: No. Només dic a Lluís... A Lluís és de Menorca, ara viu a Vendrell i està molt per aquí, també. Bueno, i va canviant, va fer concerts. No és que vagi amb una companyia pròpia, vull dir, fixa, va, on va. Bé, la segona és més curteta, que és una havanera, que és Sirena de Begur. Interpretada pel grup d'havaneres Arxau, de Palau-Forgell, format per Jordi Grau, Jordi Rubau i Josep Maria Batlle. Música de Josep Maria Bastons i Fàbrega, un altre gran compositor d'havaneres. Lletra, Pasqual Joan Llobet. El grup Arxau l'ha tingut aquí a la Festa Major el 18 de setembre del 2015, a la cantada de la Festa Major, aquí a Can Buixó. I quan van arribar els vaig demanar aquesta havanera.
1: Ah.
0: I diu, el portem? Diu, sí, ja la cantem ara.
1: Van obrir el concert.
0: Van obrir amb aquesta. I llavors vam tornar el 16 també de setembre del 2018, que va ser al Passa de l'Escletxa, a baix, a dalt, al pàrquing, davant el casal, van fer una cantada allà. Aquesta ja dic que és una cantada més curteta, i és un diàleg entre una sirena i els mariners i els pescadors que surten a la platja quan a la claror del matí posa la sorra de plata. Per tots vosaltres, que la gaudiu, Sirena de Begur.

0: sirena.
1: Molt maca.
0: Sortia.
2: Diuen que es veuen les sirenes, oi?
0: Diuen, aquesta s'amagava, sortia, la volien veure. No, anomena totes les cales de per allà, eh?
2: Sí, sí. Segueix tota
0: voltat per
2: la geografia.
1: Bé, Josep Bastons va néixer a Palafrugell el 1927 i ens va deixar el 2023. Ell era família tapisser. El seu pare el volia allà fent de tapisser, però ell volia... La seva afició era cantar i tocar la guitarra i la bateria, i guitarra elèctrica, i el baix també. Fins que es va trobar una colla d'amics i va fundar el grup de veneres Peix Fregit. I a partir d'aquí doncs, ja va començar... Passa que, com a músic, havia cantat estant a l'Orquestra Meravella, com a cantant.
0: Ah, sí.
1: Vol dir que tenia molt bona veu.
2: Bé, bé.
1: És que avui m'esteu buscant uns compositors que són unes biografies immenses. Només amb les biografies passaria tot el programa.
0: No, has donat una pista només, has donat una pista a la gent que se'l busqui llavors, si vol llegir.
1: Exacte, que busqui.
0: Que busqui, que hi ha molt de...
1: Hi ha molta tela, eh?
0: Costumari de mades. Oh, molt bé.
2: Doncs, ritme de veneres, ja tornarem al ritme de sardanes, que també la farem lligar amb el fet que passarà el cap de setmana d'això d'anar a Prada de Conflent amb el grup aquest de Jornades Fabra. Ja s'hi ha anat i s'ha vingut i s'han fet molts actes conjunts i al final s'acaba creant una amistat. Per tant, la sardana de l'Enric Cortí i Martín, que ens porta per títol Perpetuant Amistats, penso que també és adient per fer-la sonar avui. I fem passar la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Doncs si estan tots a punt i la bufera en dansa, a veure com sona, i Perpetuant Amistats. Endavant.

0: Fantàstic, eh?
1: Una sardana que ja porta, ha sonat algun altre cop.
0: Sí, porta el títol de l'Enric segur, perquè quan sents aquesta tenora, amb aquesta finura, amb aquest fil que només se sent ell, és que et posa els pèls de punta. És meravellós. Bé, què podem dir de l'Enric? Va néixer a Barcelona el 1966 i sempre us ho dic, als 8 anys ja va entrar al Conservatori de Música de Barcelona per estudiar. I res, i al cap de poc va entrar a la Juvenívola de Sabadell, que tenia que posar una cadira perquè no aguantava el pes de la tenora. I res, i llavors va passar cap a la Cobla Sant Jordi, que és on està ara. I com a compositor té pràcticament tots els premis que se li puguin donar a un compositor de sardanes. Aquesta sardana que hem acabat d'escoltar és molt maca, però és que en té moltíssimes de màquines, no? La que va guanyar amb essència de plec, que és una sardana que va dedicar a Santa Perpètua de la Moguda, doncs va guanyar el 1976, em sembla que va ser. Va guanyar doncs, la sardana de l'any.
1: El 76?
0: No, el 76 no, no pot ser. Ha de ser més cap aquí.
1: Ah, no.
0: El 76 no.
1: És precoç, però...
0: No tant, oi?
1: No tant. Poder no tant. Però doncs sona...
0: Espera, que ara no ho trobo, eh? Poder el 2007.
1: Ah, aquí quadra més.
0: Doncs tampoc, perquè el 2007 va ser finalista amb la sardana 30 anys de sac.
1: Ah.
0: Però ara no sé quin any va ser, però sé que va guanyar la sardana de l'any amb aquesta sardana que va dedicar Santa Perpètua de Moguda a la plec de Santiga, precisament, eh? Bé, un compositor molt arrelat a la sardana, un compositor que tots el volem escoltar perquè és fantàstic, sobretot quan fa una estrena d'una sardana tots estem molt atents.
1: Serà...
0: I...
1: T'hauria guanyar el 2007, perquè es va estrenar el 2006.
0: Doncs devia guanyar el 2007, que és el que he dit jo, no? Ja? Però és que em sona aquí. Enric Artí, millor el primer sèssit que... Ah, sí. Petons de matinada, anomenat el 2007, a finals de 30 anys de sac. Són, bueno, com que hi ha arribat diverses vegades a la final, doncs la que devia guanyar devia ser aquesta del 2007. Això un dia ho agafarem i ens ho mirarem clar, perquè allà ha arribat moltes vegades, pràcticament cada any.
1: En té alguna.
0: En té alguna que si no arriba, quasi. Entre les 10 primeres quasi bé sempre hi queda.
1: Molt bé, doncs anirem passant per l'agenda a veure com ho tenim. Si ens ve molt carregada o no.
0: Sí, que ve carregada, sí.
1: Sí, doncs l'únic que això plou, no? Haurem d'anar.
0: No, aquest diumenge també.
1: No sé. Que soni.
2: Arriba l'hora de ballar sardanes. Ja es posa la tenora...
0: Bé, doncs anem a veure. Tenim només 18 ballades, eh? Dos concerts i dos aplecs. Us sembla poc? No. Sí? No? Bé, comencem aquest dissabte a 2:15. Tenim un aplec, l'aplec de l'ermita Sant Fruitós d'Ossinyà, amb la copla La Principal de Porqueres. A les 11 del matí tenim una ballada a Cabrera de Mar, amb la Principal de Llobregat. A les 12, a Torrelavic, una ballada amb la copla Maricel. Sardanes de Festa Major amb els Montgrins, a les 4 de la tarda aquest dissabte, a Menàrgens. A 6:15, a Artesa de Segre, tenim 30 nit de la sardana, amb la Principal de Llobregat. No és una ballada, és un acte que deuen fer com a concert. També tenim un concert aquest dissabte a les 6 de la tarda, a Olot. No ens diu la copla, però diu Viatge Musical per la Història de Catalunya. Saltarem ja diumenge. Diumenge tenim la 21è aplec de la sardana d'Òdena, amb les coples Lluïsos Copla i Juvenívola de Sabadell. Comencen a 11:15 del matí. També a 11:15 del matí tenim una ballada amb la copla Vila de la Jonquera, a Llofriu. A Figueres tenim el Foment del Montgrí, també una ballada, no, és un aplec, 80è aplec de Santa Pau de la Calçada. No deixen de ser un aplec d'ermita, perquè només hi ha una copla, per tant, és una ballada i prou, a 11:00 del matí. A 11:00 del matí tenim la copla Els Casanoves, a Estagell, amb una ballada. A 11:00 del matí, a Parets del Vallès, tenim la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. També a 11:00, Cunit, tenim la Rosó Dansaires del Penedès. A Barcelona hi tenim els Nou Barris, hi tenim la Cúpula Mediterrània a 11:45. A Sabadell, a 11:45 també la Cúpula Contemporània. A Mollet del Vallès, a 11:45 la Ciutat de Cornellà. A Serinyà, a 12:00 la Principal de Porqueres. A Alcarràs, a 12:00 la Cúpula Montgrins. A Molins de Rei, a 12:00 la Cúpula Ciutat de Girona. A Torregrossa, a 12:45 la Cúpula Meravella. A la Garriga, això ja és a la tarda, la Plec d'Hivern, amb dues cobles, Juvenívola a Sabadell i la Principal del Llobregat, a 16:45 de la tarda, al pavelló Can Noguera de la Garriga. A Santa Eugènia de Berga, a 16:45 també, amb la cobla Genissenca. A Besalú tenim la cobla Foment del Montgrí a les 5 de la tarda. I per últim tenim un concert a 16:45 amb la cobla Sabadell a Sant Pol de Mar. Bé, com que sé que no us ho he pogut apuntar tot, doncs sempre us diem el mateix, no? Agafeu, treu-vos amb sardanes, agenda, i allà busqueu, remeneu, i trobareu tot el que acabo de dir, i busqueu el que us convingui més. No sé, diuen que no, que plourà, no sé. No sé si plourà, diuen que ja no...
1: No sé. Ja es va acabant.
0: Sí, també deien que avui no plouria, i ara hem vingut i ens mullàvem. Vull dir que ja no ho sé, ja no puc dir res, perquè ara... Qualsevol boira, ja, deixen ja aigua. Deixen aigua, tu.
1: Ara hi ha massa i tot.
0: Massa i tot.
1: Doncs res, el que us hem dit al començament, que faríem una mica d'agenda més local. A nivell del cap de setmana, doncs això, el dissabte hi ha el dinar de Sant Antoni, a la zona esportiva de Solanes, i el diumenge els actes que van quedar ajornats per la pluja del dissabte 18, doncs han passat el diumenge 25.
0: No, per la pluja del dissabte, del diumenge.
1: La pluja del diumenge.
0: Sí, però el del dissabte es va fer tot.
1: Sí, sí, el diumenge 18.
0: El diumenge 18
1: ho van passar pel diumenge 25. Sí, sí, les passejades dels gossos.

0: adoptiu de Sant Feliu i Prada, amb representants de l'Ajuntament de Prada, de Sant Feliu, de la Universitat Catalana d'Estiu, la càtedra de Fabra de la Universitat Pompeu Fabra i la secció filològica de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans. Després, a 1:15, a un dinar, en el Firal, amb horari francès, això, 1:15 anar a dinar.
1: Sí.
0: I un concert de la Marina Palau, la codinenca Marina Palau també ens acompanyarà en un concert. I a 2:00, el Lluís Puig ens farà la inauguració de les jornades, que cada any ha fet alguna intervenció al conseller de Cultura. I a 2:15 es fa una taula rodona que porta el títol Construir llibertat des de la fugida, amb una mirada femenina. I les ponents són Maria Oliveres, Teresa Dalmau, Laura Manaut, Elena Pairis, Rosa Maria Frous i Mercè Gisbert, que són senyores que o descendents de que ens explicaran històries de la dona en l'exili, que sempre surt l'home com a exiliat, però sempre anava acompanyat o de família o i les dones mai van ser prou valorades amb l'exili i amb tants altres àmbits, eh?
1: Com sempre, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: No és nou, això.
0: I la moderadora és la Neus Lorenzo, que és vicepresidenta de la secció d'alguna secció de l'IEC, la SFP de l'Institut d'Estudis Catalans. I després el 25 es torna a venir cap aquí a Sant Feliu, per tant es fa un viatge d'anar i tornar cap a Prada per estar amb aquests actes. I a 12:00 hi ha una taula rodona que és la repressió franquista als Països Catalans, una mirada al País Valencià, a càrrec del Josep Maria Soler Sabater, historiador, i a l'Àngel González, que és el president de la Coordinadora d'Associacions de Memòria Democràtica del País Valencià. I el Rafa Esteve Casanova, periodista valencià, i ens farà de moderadora la Gemma Permanyer, la directora d'aquí a la casa, doncs també col·labora com tantes vegades amb les jornades. Després, a 1:00, a 1:15 de 2:00, a 13:20, l'Oriol Junqueras es farà una ponència que porta per títol La Guerra Civil als Països Catalans. Diguem que com a professor de la universitat està inhabilitat, doncs tindrem el goig de tenir un professor.
1: A quina hora has dit?
0: O 1:15.
1: 1:15.
0: I a 2:05, la cloenda de les jornades les farà el conseller de Política Lingüística, el Francesc Xavier Vila, i ja està, diguem, aquí s'acaben les jornades oficials.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però a 5:00 hi ha un documental de No s'apaguen les estrelles, és un documental també que parla sobre la Guerra Civil al País Valencià. I a 6:00 es fa un concert familiar del Dani Miquel que es diu Quin Guirigall. Tot això diumenge.
1: Mare meva.
0: Per tant, unes jornades completes.
1: Tindreu tot el diumenge ocupats, eh?
0: Sí. Sí, sí, qui vulgui seguir tot, tindrà feina. Doncs això seran les jornades Pompeu Fabra que prometen, com han sigut cada any, de nivell en tema de taules rodones.
1: Sempre s'han fet molt importants, aquí.
0: Sí.
1: S'han sigut molt importants, eh?
0: És que passa una cosa,
1: Des de fa tants anys, ja.
0: Sí, fa 5 anys, la 5a edició. Passa una cosa, jo estic bastant implicat amb aquest projecte des del primer dia i piques una porta, te l'obren i dius Fabra i et diuen passa. I surts amb el ponent, amb el polític.
1: És clar, normal.
0: I és una situació molt, molt curiosa, però en qualsevol àmbit, eh? De polític, d'historiadors, de música, de cultura. I és una cosa molt, molt agraïda treballar així.

0: Molt bé.
1: És el mateix que si la música, per exemple, obres i parles de Pau Casals, suposo.
2: Sí, bueno, de fet, van ser coetanis.
1: Vas obrir una porta de Pau Casals per alguna cosa, a un concert o a un
2: altre d'ell, i segur que... Van ser coetanis i van viure unes situacions molt, molt dures. I no ha canviat la història, estem allà mateix.
1: Sí,
0: sí, van passant els anys i sempre estem allà mateix.
2: I esperem com acaba ara tot.
0: Deixeu-me dir, ja per, suposo que estàs, no, Ramon?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Deixeu-me dir que nosaltres des de l'agrupació tornem a engegar el curset de sardanes aquest dijous, o sigui demà.
2: Ah, doncs...
0: Demà a la tarda, de 7 a 8. Totes aquelles persones que vulguin venir a aprendre a ballar sardanes, doncs que pugui que vinguin, perquè tenim allà al casal de la gent gran, tenim tot obert per ells.
2: Molt bé. Doncs passarem a una peça més, que la tenim a punt, sí. Si ens anem cap a Prada, doncs des de mig camí també tindrem Sant Martí del Canigó, que està a tocar i és on ens guarden la flama de Sant Joan també, que és la... És també un lloc d'aquells màgics que estan a dins del Pirineu. I avui també Sant Martí del Canigó, a veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.

0: Doncs Sant Martí del Canigó.
1: Una sardana d'en Pau Casals, una sardana doncs, super, super coneguda.
0: Què en direm del Pau Casals ara?
1: Què vols que et digui, el Pau Casals? Mare de Déu, tu saps la biografia que té aquest senyor?
0: Doncs tenim dos minuts
1: tenim,
0: i poc.
1: Tenim dos minuts, que va néixer el Vendrell el 1876 i ens va deixar el 1973. Violoncentista i pedagog, director i compositor musical català. Aquí sí que ens hem de dedicar quasi bé un programa amb ell.
0: I
1: no en tindrem prou. És que dels dates que m'heu posat, és que també ha passat el mateix.
2: És tan
1: llarga la biografia d'aquestes persones, són tan importants aquestes persones, que, bueno, des de... no saps bueno, per on començar, no? El cant dels ocells, pau fet... i llibertat, modernisme català, tots els premis haguts i per haver... I clar, és que imagina't...
0: Estem parlant del Pompeu Fabra, doncs hem de tenir el programa a nivell, no?
1: Exacte, sí. Si agafem el Pompeu Fabra, també tenim
0: per això que...
1: per dos dies seguits. Per tant, bueno, és que a més ens està acabant el temps, també. Vull dir que... no sé que com ho acabem, això. Però bé, que en Pau Casals tots ja el coneixem de sobres, no només en el món de la sardana, sinó en el món del concert, que va passar la Guerra Civil, que va estar exiliat i que va tenir, bueno, molts i molts problemes amb tothom, hasta amb el Hitler va tenir problemes, aquest home.
0: Sí. Problemes no, li va...

A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.